Això era Sardana de carrer d'Enric Casals. I continuem amb la crònica esportiva, i és que ens situem ara a Sitges perquè diumenge a la tarda va organitzar el seu concurs de sardana esportiva anual vàlid, en aquesta ocasió pel campionat Alaví i Juvenil, també territorial de les comarques barcelonines i les colles lliures. Va ser a la Fragata amb la cobla Maricel que va interpretar les sardanes Mariona de Jordi Paulí Tocant el cel de Felip Morales per els alavins i les sardanes Abril 1975 de Jordi Molina i Somi, que s'acaba d'entrar Ricortí per als juvenils. Anem a comentar els resultats pel que fa als juvenils, que també tenen aquests enfrontaments entre Cabirols i Destell. A la primera sardana va guanyar Cabirols, i entre Giravolta i Nova Tarragona Dansa va guanyar la colla Giravolta de Valls. A la segona sardana, Nova Tarragona Dansa va perdre contra Cabirols i Destell també va perdre contra Giravolta. I els alevins, que recordem que van per classificació, no per enfrontaments com en les altres categories, en primera posició hi van quedar els ballesans Ocells de la Pessigolla, en segona posició els menuts dansaires del Vendrell, els trapelles de Sabadell van quedar en tercera posició i en quarta posició Xamosa de Barcelona. Taps de Cassà de la Selva van quedar cinquens i els petits dansaires del Vendrell van quedar sisens. Empatats a la setena i vuitena posició van quedar Diumoniets de Lleida i la Guineu Saltirona de Vilanova de Bellpuig. Aquest diumenge 4 d'octubre seran les colles veteranes que reprendran el campionat a El Vendrell. I també en clau esportiva, la colla Jovencells de Cervera ha dit que plega després de 69 anys. Malauradament, la colla Jovencells de Cervera ha anunciat que cessa la seva activitat després de la festa major de la capital de la Segarra, Cervera, posant punt i final a una trajectòria de 69 anys dedicats a la sardana. L'anunci va arribar aquest cap de setmana coincidint amb el concurs de Cervera aquest diumenge. A les xarxes s'han vist mostres de condol a la colla que plega, com per exemple els seus companys de la colla Font de Valldans, que diuen que és un dia trist al concurs de Cervera perquè la colla anfitriona, la Jovencells, després de 69 anys d'existència, ha dit adéu a la competició. Quan en un moment del concurs ens expliquen la colla Font de Valldans, la presidenta de la Federació Sardanistes de les Terres de Lleida, Pepita Solsona, ha pres la paraula i ha anunciat la notícia a la família.

La família sardanista de les Terres de Lleida ha perdut una part de la seva vida. Des de la colla Font de Valldans també expliquen que senten que s'hagi produït aquesta baixa i que quedarà per la història de tot el que els jovencells han fet per la sardana. Nosaltres tanquem aquesta notícia esportiva amb la sardana, precisament, que Simó Giribert va dedicar la colla Jovencells al 1971 i que l'escoltem i la podem trobar en el disc Les sardanes de les colles volum 1 a càrrec de la Copla Marinada.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Déu-n'hi-do amb l'activitat d'aquest cap de setmana.
0: Connexions al territori.
1: I n'hi ha més perquè dijous al vespre l'agrupació sardanista de Calella va celebrar la ballada maduixada de Festa Major de la Minerva a fora l'Embalat de Calella amb la Copla Ciutat de Terrassa. És el seu acte de Festa Major que van començar ja l'any passat i que va plegar a sardanistes i calellencs. L'entitat va donar maduixes gratuïtament a tots els assistents a la mitja part de la ballada. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I Flàvia Boleda ja ha presentat Bolo 02 en creuaments sardanístics del Glam Canalla de la Mercè de Barcelona aquests passats divendres i dissabte. El parc del Fòrum es va omplir per escoltar la simbiosi entre sardana i punk amb la copla formada d'oc per a l'ocasió. Imatges a les nostres xarxes socials. I aquest diumenge les coples Mediterrània Juvenívola de Sabadell, la principal de Llobregat i la Sant Jordi van ser la banda sonora del 51è aplec de Sant Cugat del Vallès, organitzat per l'entitat sardanista de Sant Cugat. L'aplec, celebrat a la plaça d'Octavià, va comptar amb la sardana incògnita, sortejos i concurs de colles improvisades. I aquest dissabte la comissió d'aplec de Rubí va organitzar el 28è aplec de la sardana a la plaça del Doctor Guardiet a la tarda i a la nit amb les coples Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la principal de Llobregat. Van oferir berenar amb coca i mistela i sortejos a més de les sardanes. I dissabte al vespre l'Ajuntament de Mollà va celebrar els 300 anys del seu campanar a la plaça de Catalunya amb la participació de la Copla Juvenívola de Sabadell. A la part final s'hi va sumar l'orquestra de l'Espai Musical de Mollà i també hi va participar la colla Llaç d'Amistat. I la plaça Sant Jaume de Barcelona va acollir aquest diumenge a la tarda una ballada de sardanes multitudinària a càrrec de la Copla Marinada i organitzada per l'agrupació cultural folklòrica Barcelona en motiu de les festes de la Mercè. Unes festes que, per cert, el dia de la Mercè, el 24 de setembre a Barcelona, també hi va haver sardanes. Va ser amb una ballada organitzada per l'agrupació cultural folklòrica també a la plaça de la Mercè amb la Copla, la principal de Llobregat. També imatges a les xarxes socials. I per acabar, aquest dissabte la Copla Bisbal Jove va oferir una ballada de Festa Major a Cursà, organitzada per l'Ajuntament a la plaça del Firal. També trobareu imatges a les nostres xarxes socials. Anem a escoltar una sardana d'Albert Cotó dedicada a les festes de la Mercè. Així mateix es titula aquesta sardana, que és de 1902. Déu-n'hi-do, l'escoltem.

0: Això era les festes de la Mercè d'Albert Cotó.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. T'has llegit les bases?
0: I convocat el tercer concurs Mirant el cel de composició de sardanes. El grup sardanista Mirant el cel ha convocat aquesta tercera edició, un certamen que naixia el 2022 coincidint amb la celebració del 75è aniversari de l'entitat, i després de l'èxit de participació d'aquestes dues darreres edicions hi haurà aquesta nova convocatòria. El concurs està obert a tots els compositors i compositores que hi vulguin participar, amb un màxim de dues obres per autor. Les sardanes poden tenir temàtica i títol lliures, però han de ser originals i inèdites i no poden haver estat premiades en altres certàmens. Com sempre, les composicions també hauran de ser anònimes, sense cap dada que permeti identificar-ne l'autor, i han d'estar instrumentades pels 11 instruments de la cobla. Les obres es poden presentar per correu certificat enviant la partitura i les particel·les al grup sardanista Mirant el cel, al carrer Montserrat número 13 de Sabadell, o bé també en format PDF al correu electrònic concursmirantelcel@gmail.com. En tots dos casos cal aportar també les dades personals de l'autor, el DNI i un breu currículum, mantenint separada aquesta informació de la partitura per garantir aquest anonimat. També es pot adjuntar un àudio de la sardana. El termini d'admissió d'aquests originals acaba el 4 d'abril del 2027. Un cop tancat el termini, el jurat, format per 5 persones vinculades al món de la sardana, encara a concretar i amb reconeguda qualificació musical, juntament amb un representant de la colla sardanista Mirant el cel com a secretari, es valoraran les obres. El jurat seleccionarà 6 sardanes finalistes i els compositors seran avisats abans del 15 de maig del 2027. Els premis seran de 2.000 euros per al primer classificat, 1.000 per al segon i 500 per al tercer, aconseguint una dotació econòmica pels premis de 3.500 euros. A més, totes les sardanes finalistes rebran un diploma de reconeixement. Aquestes 6 composicions finalistes es podran escoltar el 28 de maig al Teatre Principal de Sabadell en un concert a càrrec de la Cobla La Principal del Llobregat, on coneixerem aquestes guanyadores. Durant aquest concert es donarà a conèixer el veredicte del concurs. Aquesta tercera edició, el grup sardanista Mirant el cel reafirma així el seu compromís amb la creació de sardanes i reafirma així la seva predisposició a la composició per a cobla, tot i ser un grup sardanista de competició. Podeu consultar les bases al seu perfil d'Instagram. I seguim amb aquesta secció de si t'has llegit les bases, perquè s'han publicat les que et permeten optar a ser capital de la sardana 2029. Som Sardana ha obert el termini perquè els municipis interessats puguin presentar la seva candidatura, que s'haurà de formalitzar abans del 14 de febrer de l'any que ve. Qualsevol municipi pot aspirar a aquesta distinció sempre que compti amb una activitat sardanística pública i socialment reconeguda, com ara l'organització de cicles de ballades, concerts de plecs, concursos o cursos d'ensenyament de la sardana. Per presentar la candidatura cal que el ple de l'Ajuntament aprovi la sol·licitud a proposta de l'entitat sardanista. En cas que hi hagi diverses entitats sardanistes al municipi, es recomana que la proposta es presenti conjuntament. La documentació ha d'incloure les entitats promotores, la composició prevista del comitè organitzador, l'acceptació dels actes bàsics de la capitalitat i una proposta d'activitats opcional per al dia de la proclamació i per a la resta de l'any amb dates corresponents. També cal detallar els espais disponibles per celebrar els actes. Pel que fa als terminis, les candidatures, juntament amb el dossier d'activitats, s'han de presentar abans del 14 de febrer. Com dèiem, les bases també estableixen que la proclamació de la capitalitat es farà habitualment el tercer dissabte de març. El municipi escollit haurà de constituir un comitè organitzador, com dèiem, i haurà de treballar en coordinació amb Som Sardana. Durant tot l'any s'haurà d'impulsar un programa d'activitats relacionades amb la cobla i la sardana. Pel que fa a les properes edicions, Castellà del Vallès serà la capital de la sardana del 2027, mentre que Ripoll n'assumirà la capitalitat el 2028. Ara els municipis interessats ja poden començar a preparar les candidatures per al 2029, mentre gaudeixen de la capital de la sardana d'aquest any, que és el Vendrell. Si parlem del concurs de composició de la Mirant al cel a Sabadell, en les dues ocasions anteriors és que s'ha celebrat el premi, l'ha guanyat el compositor de Blanes, Martí Delgado. En la darrera edició del 2025 va guanyar el concurs amb la sardana País d'Atzur i d'Or, una sardana que podem escoltar a càrrec de la cobla, la principal del Llobregat, ara mateix, aquí al Coblejant.

0: Això era País de Zuri d'Or, de Martí Delgado.
1: Poblejant, les estrenes.
0: I obrim les estrenes perquè hem tingut accés a la sardana d'estrena de l'Aplec del Fes, i és que aquesta població de Ponent, el seu aplec, de fet, ja té una sardana dedicada. Es va estrenar el 5è aplec de la sardana del Fes aquest passat 12 de setembre, dissabte, i és una sardana del nord català Frederic Guiset, que hi va sovint amb la seva cobla, la mil·lenària, en aquesta població de Lleida. La sardana és el Fes 5è aplec de Frederic Guiset, i nosaltres avui la podem escoltar a càrrec de la principal del Llobregat, una de les cobles que va formar part d'aquest aplec, juntament amb la mil·lenària. L'escoltem i sentim així la darrera estrena de Frederic Guiset, Flavi Olaire, de la mil·lenària.

0: Això era el fer cinquè aplec, la darrera estrena de Frederic Guiset.
1: L'agenda.
0: Vinga, obrim aquesta agenda retallada. Les ballades, si les voleu consultar, les trobareu a la web de Som Sardana. Comencem a dijous 8 d'octubre perquè a 8:45 hi ha el Festival de Tardor de Sant Gregori amb la cobla, la principal de la Bisbal, i un concert de cobla. Dissabte 10 d'octubre també hi ha concert a Tossa de Mar, que és la vigília del 39è aplec de la Sardana amb la cobla Ciutat de Girona a partir de les 10 del vespre al cinema Montserrat. I l'endemà hi haurà la Diada de Plec de Tossa, edició 39, a 11:15 i a les 4 de la tarda, al Passeig de Mossèn Cinto Verdaguer, amb les coples, la principal de Llobregat, Ciutat de Girona i Reus Jove. Diumenge 11 d'octubre també hi ha el 58è a Plec del Remei a Flix, a partir de 11:15 i a les 5 de la tarda. Diumenge 11 d'octubre també a les 4, 55è aplec de la Sardana de Súria amb les coples, la principal de la Bisbal, la Copla Súria i la Berga Jove. I també a les 7 hi ha concert de sardanes i música de copla a la Selva del Camp amb la copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Dilluns 12 d'octubre és festiu i hi haurà el tercer aplec de la Sardana de Rasquera amb la Copla Reu Jove a partir de 11:40 i a 11:05 de la tarda. També el dia 12, 56è aplec de tardor de Torelló amb les coples Ciutat de Girona i Juvenívola de Sabadell a partir de les 4 de la tarda. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 8è aplec de la Sardana del Picat, que arriba dissabte 10 d'octubre a partir de 11:45 i de 11:45 de la tarda amb les coples, la principal de la Bisbal i la principal del Llobregat a l'espai poliesportiu. Mentre esperem aquest aplec de Ponent, escoltem el Parc del Graó de Carles Rovira Reixac, a càrrec de la Juvenil de Bellpuig, en un disc enregistrat l'any 2000. La sardana és d'aquell mateix any, de fet, 2000. L'escoltem.

0: Això era el Parc del Graó de Carles Rovira.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició que enceta el mes d'octubre del 2026. Per això, ara mateix, escoltarem la sardana 1 d'octubre de Marcel Caselles. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. També ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals, a la xarxa Més i a una de les més de 50 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Si poguessin pintar les emocions, una abraçada de bon matí o una rialla de tarda, quins colors triarien, Mercè?
1: Doncs la veritat és que no sabem quins tons tenen els sentiments, Lluís, però el que tenim claríssim és que cada vegada que s'encenen els micros de la ràdio, el món s'omple d'una paleta infinita de colors gràcies a la imaginació.
0: I com cada setmana obrim de bat a bat les portes de l'Hora del Conte, perquè tota la família, grans i petits, veïns i amics, us endinseu amb un univers ple de màgia, d'aventures i de bones històries.
1: I avui el menú ve ben farcit. Rescatarem de l'oblit una paraula o expressió d'aquelles tan nostres que no hem de deixar perdre pas. La paraula d'avui és endebades.
0: No pas endebades som aquí cada setmana, oi, Mercè?
1: En absolut.
0: A més, tindreu la nostra recomanació de la biblioteca per encomanar-vos el cuc de la lectura i obrir les pàgines d'un bon llibre a casa.
1: I per tancar la festa marxarem amb una cançó plena de ritme per fer-nos ballar a tots. Què seria de nosaltres i dels contes sense la música?
0: Ai, què seria. Vinga, avui el viatge serà apassionat amb tres relats magnífics. Un nus a la panxa, el clàssic d'en Cigronet i la màgica i particular història de Les sabates màgiques de la Clara.
1: Sense esperar ni un segon més, girem la clau de la imaginació i fullegem el gran llibre secret de L'Hora del Conte.
0: Ens aturem exactament a la pàgina 595 i la primera aventura d'avui es diu...
1: Un nus a la panxa. És una història preciosa i molt especial escrita per la Irene Rodríguez Domingo.
0: Quantes vegades hem sentit una sensació estranya al ventre quan estem inquiets, enfadats o tristos, com si tinguéssim un autèntic embolic o unes quantes formigues passejant per allà dins.
1: Doncs això mateix li passa a la Càtia, la nostra protagonista. Ella és una nena curiosíssima que mira tot sempre amb la seva lupa, però de sobte nota una força molt estranya al pit i un nus que no la deixa jugar ni estar tranquil·la.
0: Imagina't, es pensa que s'han passat un animaló forçut o un xirimitot de formigues.
1: Uau!
0: Fins que la... T'ha agradat aquesta paraula?
1: Sí, t'ha agradat. Sí.
0: Doncs això li passa fins que la seva àvia li dona un consell molt savi, que de vegades, en comptes de mirar a fora, hem de mirar cap endins nostre per entendre què ens està passant.
1: Doncs és una lectura ben bonica per aprendre a escoltar les nostres emocions. Així doncs, obriu bé les orelles, que comença Un nus a la panxa, de la Irene Rodríguez Domingo.

0: La Kàtia era una noia curiosa. Sempre portava una lupa a la mà i no es perdia res del que passava al seu voltant. L'apassionava jugar amb el que més estima i compartir amb elles i ells aquelles coses que, en el seu dia a dia, anava descobrint. Un dia, la seva amiga Paula li va dir:
1: "Que contenta estàs sempre, Kàtia. Com t'ho fas?"
0: La veritat és que ella no feia cap esforç per estar sempre contenta.
2: "Que hi ha algú que sempre està trist?"
0: li va respondre a la seva amiga Paula, mentre s'allunyava seguint amb la seva lupa una papallona que s'enlairava entre els arbres. Els últims dies per la Kàtia, la veritat, és que eren molt diferents. Havia perdut l'interès per les coses que abans li agradaven. S'allunyava de tot i de tothom, i ningú entenia què li passava. Contínuament, els amics li deien:
2: "Kàtia, vine a jugar detectius amb nosaltres."
0: No volia. La Kàtia no volia anar-hi.
2: "Tinc un nus a la panxa. Algú m'ha fet un nus a la panxa."
0: La Kàtia es va imaginar com algú s'havia posat dins seu i li estava fent nusos com si d'un llaç de sabates es tractés.
2: "Pessigolles! Algú m'està fent pessigolles a la panxa."
0: La seva amiga Paula la mirava amb cara de preocupació. No hi havia ningú al seu voltant. La Kàtia s'imaginava que s'havien passat algun animalet en alguna de les seves excursions pel camp que feia cada tarda, després de sortir de l'escola amb la seva àvia. I mentre sentia un pessigolleig molt intens dins el seu cos, cridava:
2: "Les formigues! Segur que són les formigues! S'han posat dins la meva panxa per buscar l'esmorzar que m'he menjat aquest matí."
0: Els dies passaven i ella s'allunyava dels seus amics. Alguna cosa dins seu no la deixava estar tranquil·la i això la feia enfadar molt. Ella continuava pensant que algú, amb molt mal geni, s'havia colat dins el seu cos.
2: "Hi ha algú dins del meu pit. Està fent força cap a fora. Segur que ja s'ha cansat d'estar dins meu i vol sortir. Té molta força. Potser és un animal gros que no troba la manera de sortir d'aquí."
0: Però no hi havia manera. Ningú sortia de dins seu i ella no podia parar de pensar-hi. Com més hi pensava, més notava aquesta força dins el seu cos, cada vegada més intensa. La Kàtia no podia més. Estava nerviosa i cansada de sentir aquella sensació tan i tan estranya dins seu. Un dimecres, després de l'escola, quan va arribar a casa l'àvia, va pensar que ella la podria entendre. L'àvia sempre li deia que de petita era molt curiosa, i la Kàtia va pensar que segur que algun dia ella també s'hauria empassat algun animalet en una de les seves exploracions i que, per tant, sabria la manera d'ajudar-lo a sortir d'allà.
2: "Iaia, tinc formigues a la panxa que busquen menjar dins meu. No, no, no són formigues. És un animal gran i forçut que intenta sortir i no pot. No, no, tinc un nus a la panxa, àvia, que algú m'està fent un nus a la panxa."
0: L'àvia la va mirar i va somriure tímidament.
3: "Kàtia, no busquis sempre les respostes a fora. Escolta't i mira dins teu. Només així aconseguiràs treure tot això que no et deixa ser tu mateixa."
0: Les sàvies paraules de l'àvia van fer entendre a la Kàtia que no s'equivocava, que segur que a ella també li havia passat alguna vegada. Es va seure a l'ombra d'un gran roure que tenia al jardí de casa. Es va posar les mans sobre la panxa i va començar a pensar en el que li havia dit la seva àvia. Es va oblidar de tot el que l'envoltava i només volia mirar dins seu. Què li estava volent dir al seu cos? Explorant dins la seva panxa, va veure alguns moments dolents que havia viscut els últims dies. Paraules que l'havien afectat, situacions que l'havien fet sentir incòmoda, enveja, por, ràbia. Però també va veure les petites coses que la feien sentir bé. Les paraules boniques, les abraçades de la seva àvia, els somriures de qui l'envoltaven, els animals del bosc. Només ella podia mirar dins seu. Que privilegiada! A partir d'aquell dia, va compartir amb els seus amics i amigues el que el seu cos li demanava i va dedicar temps a fer allò que la feia feliç. Amb el temps, les formigues van anar desapareixent. L'animal gros i forçut es va fer tan petit que ja no tenia forces per cridar l'atenció de la Kàtia. I el nus, el que creia que tenia dins la panxa, es va desfer completament. La Kàtia va decidir que a partir d'ara no només miraria amb lupa allò que l'envolta, sinó que també procuraria mirar dins seu per descobrir-se i per entendre el meravellós món que tenim dins. Thank you.
4: sortir del món de les emocions i de la Càtia, passem ara a un dels personatges més petits, gerits i populars del nostre folklore, tot un clàssic de les rondalles tradicionals catalanes.
3: I tant, Lluís. Parlem d'en Cigronet. És un d'aquells personatges ben menuts, més petit que l'ungla d'un dit, que neix d'una forma ben curiosa quan la seva mare posa una olla de cigrons al foc.
4: Però que no us enganyi la seva mida, eh? Perquè en Cigronet és un nen intrèpid, prudent i espavilat com ell sol, a qui li encanten les grans aventures.
3: I sí, tant. Imagina't si n'és de xerit que la seva mare el posa a vigilar un cirerer i s'haurà d'enfrontar ni més ni menys que el gegant Romeu, un gegant més alt que una muntanya, que se les vol menjar totes.
4: Veurem com la intel·ligència i l'astúcia d'en Cigronet podrà més que la força d'un gegant ben capgros. Pareu ben les orelles que arriba la història d'en Cigronet.
2: Ai, maridet meu, com m'agradaria tenir un fill, encara que fos petit com l'ungla d'un dit.
5: Sí, crinyet meu, encara que fos tan petit com l'ungla d'un dit?
6: Sempre ho repetien i ho pensaven. Un dia, la dona va posar en remull un grapat de cigrons. Al cap d'una estona, els va posar al foc en una olla i, de sobte, va veure com els cigrons cobraven vida. Primer, s'espantà. I després es va emocionar perquè va veure que els cigrons s'anaven tornant nens i nenes. Mentre cuinava, li va caure l'olla a terra i es va sentir un gran soroll. Van caure tots els cigrons i es van aixafar amb l'olla. Però un cigronet, un, va poder saltar de l'olla sense fer-se mal.
7: Mare, mare, jo m'he salvat, no ploris. Mare, pare, estic aquí, sóc en Cigronet.
6: En Cigronet va apropar-se a la mare per consolar-la i ella se'l va posar a la seva falda. Aleshores, el nen li va preguntar.
7: Mare, puc anar a treballar?
2: Sí, fill, em vas molt bé per treballar.
6: La mare li va dir que guardés el cirerer i per matar la gana li va donar pa amb formatge per enfilar-s'hi i així poder vigilar les cireres. En Cigronet s'havia amagat sota la llesca de pa quan, de cop i volta, va sentir com tremolava la terra i va veure arribar el gegant Romeu, que era un gegant més alt que una muntanya i que volia menjar-se totes les cireres del cirerer.
8: Ai, quines cireres més reboniques! No les menjaré totes!
6: En Cigronet, davant del perill que es veia venir, va dir...
7: Pobre de tu si em toques cap!
6: El gegant Romeu va mirar al seu voltant i, com que no va veure res, va tornar a dir...
8: Què? Què és el que he sentit?
7: Sóc en Cigronet!
8: I on ets, si es pot saber?
6: De sobte, va veure una llesca de pa que es bellugava sobre una branca del cirerer.
8: Ets tu! T'he atrapat!
6: El va agafar, el va posar dins d'un sac, se'l va carregar a l'esquena i se'n va anar cap a casa. Com que era tan eixerit, en Cigronet va fer un forat al sac i es va escapar per la teulada, enfilant-se per una canonada. El gegant es va enfadar en veure un forat al sac. Es va posar vermell com un tomàquet i li van començar a saltar llàgrimes i gotes de suor. Aleshores va dir...
8: Quan et trobi, l'aixafaré com un bolet.
6: Primer va començar a buscar al seu voltant, però no el trobava. Després va mirar dalt d'un arbre i tampoc hi era. Aleshores va mirar la teulada i hi va veure en Cigronet. En veu tranquil·la i dolça, li va dir...
8: Aviam, Cigronet, bon Cigronet, com t'ho has fet per pujar aquí dalt?
7: He fet una muntanya ben alta d'olles, fins que he arribat a la teulada.
6: El gegant Romeu va anar al mercat, va comprar un munt d'olles i va tornar. Va fer una bona pila ben empilada d'olles i s'hi va enfilar. Però quan era a mig pujar... Patapam! Va caure i es va trencar el nas. Després va tornar a dir...
8: Ai, ai, ai, el meu nas. Ai, el meu nas. Cigronet, bon cigronet, com t'ho has fet per pujar aquí dalt?
7: Doncs he fet una pila de pots ben alta i així hi he pujat.
6: Llavors, el gegant va anar a comprar tots els pots que va trobar i va començar a fer una pila molt alta. Quan ja era gairebé dalt de tot, la pila va començar a trontollar i va caure. Es va trencar el braç. El gegant Romeu li va dir en Cigronet.
8: Primer el nas, i ara el braç. Bon Cigronet, com hi has pujat aquí dalt?
7: He fet una pila molt alta de cassoles, ben empilada, i m'hi he enfilat.
6: Aleshores, el gegant va anar a comprar totes les cassoles que va trobar i en va fer una pila per enfilar-s'hi. Mentre pujava, les cassoles van tremolar i quan estava a punt d'agafar en Cigronet, va caure. Allà es va quedar aixafat com una coca. En Cigronet se'n va anar tan tranquil com si no hagués passat res i va tornar cap a casa seva amb la seva mare. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte ja s'ha acabat. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos.
4: I per tancar el gran llibre de contes d'avui anem a cercar el tercer i l'últim relat del programa 595. Una història màgica, bonica i molt, molt especial per mi.
3: I tant que ho és, molt especial per tu, Lluís, perquè la protagonista és la petita Clara, una nena d'allò més eixerida i curiosa, que té 2 anyets i que avui viu una aventura ben sorprenent.
4: Res de sabates normals i corrents, no senyor. La Clara descobreix unes sabates màgiques que, quan se les calça als peus, sembla que li donin ales per saltar fins als núvols, córrer com el vent o omplir el món de rialles.
3: És un conte molt dolç, ple de ritme i de fantasia, que ens recorda que, quan som petits, cada pas que fem pot ser el començament d'un gran viatge.
4: Tanquem la nostra sessió d'històries d'avui amb la màgia de les sabates màgiques de la Clara.

0: No sempre deixaven a la Clara anar sola de botigues, però aquella tarda de dissabte de primavera va poder escapar-se per la gran ciutat. Li agradaven les sabates. Sabates de tota mena. Grises, vermelles, planes, amb tacó, tot tipus de sabates. Mentre passejava pels carrers, va topar-se amb una sabateria que li va cridar molt l'atenció. Tenia un encant especial. Va fer una ullada a l'aparador i, al final de tot, va veure unes sabates que brillaven amb una llum especial. Va decidir entrar dins de la botiga per saber més d'aquelles sabates. Només entrar, es va topar amb una dependenta, una dona gran que li va oferir un gran somriure.
1: Bona tarda. Em podria ensenyar aquelles sabates de l'aparador?
2: Quines?
1: Les que estan al racó de l'esquerra.
2: Ah, les de color daurat?
1: Sí, si us plau, són tan boniques.
2: Sí, has de saber que aquestes sabates són molt especials.
1: Especials?
2: Sí, sí, molt especials. Són unes sabates que no les pot tenir qualsevol. Elles trien el seu amo.
0: Intrigada, la Clara es va provar les sabates i, de sobte, va sentir com si el terra s'esvaís sota d'ella. Mentre dins del seu cap seguia sentint la veu de la dependenta.
2: Aquestes sabates són especials. Et portaran a un món de fantasia on podràs fer nous amics.
0: La noia va sentir una estranya sensació i, de sobte, tot al seu voltant es va tornar borrós i màgic. Quan va obrir els ulls, eren un món de fantasia, ple de colors brillants i criatures màgiques. Les sabates l'havien transportat a un lloc meravellós i màgic, ple de llum. Se li va apropar un ésser molt petit, amb un gran nas i un barret de color verd tan llarg com el seu nas.
3: Hola, Clara, sóc en Martí i et dono la benvinguda a la terra de les sabates.
1: De les sabates?
3: Et trobes a Sabatiland, on es creen les sabates més boniques del món. Veig que portes posades les sabates del mestre Raimon.
1: Raimon? Qui és aquest senyor?
3: És el mestre sabater més vell del nostre món i només fabrica unes sabates úniques. Sabates que trien el seu amo.
1: I què tenen d'especial aquestes sabates?
3: Això només t'ho podrà dir ell.
1: Com el puc trobar?
3: No té pèrdua. Has de creuar aquesta primera avinguda, girar pel carrer del Xarol, després de 200 metres, girar de nou, però a la dreta, pel carrer dels Botins. I quan siguis davant de l'edifici dels Mocassins, trobaràs el taller del mestre Raimon.
1: Moltes gràcies. Com et deies?
3: Martí.
1: Ens tornarem a veure, Martí?
3: No ho dubtis, Clara. Pots estar-ne ben segura.
0: La Clara es va posar a caminar per aquest nou món coneixent fades, follets i animals estranys en forma de sabata, fins que va arribar a la porta del taller del vell Raimon. A sobre de la porta hi havia un cartell que deia «Sabates màgiques personalitzades». Va entrar i allà es va trobar el vell treballant unes sabates de color vermell.
1: Bon dia. És vostè el senyor Raimon?
4: Hola, Clara. T'estava esperant.
1: Com és que sap el meu nom?
4: Quan fabrico unes sabates, ja sé per qui seran. I jo sabia que arribaria el dia en què tu, bonica, les trobaries i te les emprovessis.
1: I me les puc quedar?
4: Com ja t'he dit, són fetes per tu. A tu i només per tu. Ara és el moment de que tornis a casa.
0: En aquell precís instant, la Clara va tornar a perdre el coneixement i, en obrir els ulls de nou, es va trobar la dependenta de la sabateria davant seu.
2: Oi, et trobes bé?
0: Per la Clara havien passat hores en aquell altre món, però realment només va estar 10 segons recolzada a l'espatlla d'aquella amable dependenta.
1: On és el Raimon?
2: El Raimon? No, aquí no hi ha cap Raimon.
1: I en Martí?
2: Doncs tampoc hi ha cap Martí. Vols una mica d'aigua?
0: Va beure una mica d'aigua i es va reanimar, donant-se compte que estava a la sabateria.
2: Estàs bé? Necessites que truquem algú?
1: No, no, gràcies. Estic bé. Moltes gràcies.
2: I les sabates t'agraden?
1: Són precioses i m'agraden molt.
2: Doncs mira, com que fa temps que les tenim aquí i no s'ha interessat ningú per elles, te les regalem.
1: Però si deuen ser molt cares.
2: Saps què? Crec que estaven fetes per a tu. I que t'estaven esperant, així que són teves.
1: Moltes gràcies.

0: Ja veig que els meus avisos han estat endebades. Dic que em va sorprendre, perquè era una paraula que jo la creia antiga, podria dir, per dir-ho d'alguna manera, i aquesta mare era molt jove. Total, que la nena en qüestió va baixar ràpid per un tobogan i es va fer una bona rascada als genolls.
1: Per tant, Mercè, entenc que els avisos de la mare van ser endebades. Vaja, que no van servir per res.
0: Exacte.
1: És més, que la nena no va fer cas a la mare, tu. D'aquí entreiem que hem d'escoltar els pares i avis per prevenir el que sigui i que els seus avisos no siguin endebades. I molt important, que tenim una altra paraula per la nostra diccionari particular, endebades.
0: Doncs mira, la propera setmana en portarem una altra. I si vosaltres, que ens escolteu, en coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onabitlles@gmail.com.
1: Vinga, ara ens anem a la biblioteca, Mercè.

0: M'agrada molt el conte que he triat avui, Lluís, i es diu L'ona la fa bona. De fet, és un conte que ens explica que cada persona és diferent, amb les seves pròpies necessitats, fortaleses, interessos i manera de relacionar-se i aprendre. Què et sembla si ens en parles una mica, Lluís?
1: I tant que sí. Mira, ring, ring, la ona cau del llit. No ha clucat l'ull en tota la nit. Avui és el primer dia d'escola. Està nerviosa, emocionada, però no vol sentir-se sola. Des del racó, el seu tigre l'observa amb atenció. La fa sentir segura i millor, encara que, per fer front al dia, necessitarà calma, ajuda i una mica de guia. Tot el món diu que la petita ona és diferent i que sovint es revoluciona. Però la ona no és rara, malcriada ni cridanera. Només sent les coses amb molta intensitat i, a poc a poc, tots hem de comprendre a conviure i respectar la diversitat. Com ho hem de fer? Amb amabilitat, límits i, sobretot, molta serenitat.
0: És un conte il·lustrat per Liona amb el text rimat d'Alba Carreras, que visibilitza la neurodivergència des de l'afecte i la cura per parlar als més petits d'allò que compartim i també de tot el que ens diferencia i que ens fa únics. Aquest conte està editat per Editorial Penguin Llibres i està recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys.

0: I fins aquí la nostra aventura d'avui. Com deien els avis, qui no vulgui creure el conte, que se me'n vagi al món de la font.
1: M'agrada. O allò de contat i explicat, ja se n'ha volat cap al cel obert?
0: Doncs sí, les paraules se les emporta el vent, però nosaltres ens quedem amb el record d'aquesta mitja horeta tan bonica a la ràdio. I, malauradament, Mercè, hem de marxar.
1: Sí, i n'hi ha que acaben dient, i van viure feliços, i van menjar perdius, o van menjar anissos. Però nosaltres preferim acomiadar-nos cantant i repassant com passen els dies ben alegres, gràcies a la cançó, els dies de la setmana de la gran dama Rigelabert.
0: Així que per avui marxem, però a partir de ja mateix ens posem a preparar el programa de la propera setmana. Recordeu de sintonitzar la ràdio en aquest mateix dia i hora, sobretot, I recordeu que l'Hora del Conte és una producció de Ona Villas per a la xarxa de comunicació local, present a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra.
1: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
0: Fins a la setmana que ve i a cantar els dies de la setmana amb la Damaris.
2: Fins ara!

0: Ona Bitlles, 107 FM.
1: Mercè, has sentit això?
2: Un mussol. I quan els mussols obren bé els ulls a la foscor, vol dir que ja és hora.
1: L'hora d'obrir les orelles, encendre l'imaginació i deixar-se emportar. Molt benvinguts, nens i nenes, grans i petits, a un nou viatge d'aventures.
2: I benvinguts a l'hora del conte.
3: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora del conte!

0: Va.
1: Hola, Lluís. Molt bé i amb moltes ganes, perquè avui el programa ve ben carregat de secrets, ocells nocturns i la màgia de la fantasia, per gaudir-ne tots plegats. Però abans de començar, en vols una de fresca?
0: M'imagino que em portes la paraula o aquella expressió perduda d'avui, oi?
1: I tant. Mira, és una expressió tant de la nostra terra i de sobretaula com és havent dinat.
0: Havent dinat. Aquesta sí que la faig servir sovint, mira. Doncs mireu, nosaltres no esperarem a haver dinat. Ara mateix ens endinsarem en tres contes fantàstics. Avui tindrem Enric, el mussol que sempre tenia son, la llegenda del mussol i la història de Yosaku i l'ocell màgic.
1: I no us n'aneu gaire lluny, perquè també anirem fins a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un llibre ideal per llegir a casa i viatjar sense moure-us del sofà.
0: Així doncs, prepareu-vos bé, apugeu el volum de la ràdio, que obrim el gran llibre de l'hora del conte per la pàgina 594 i veig que ens ha sortit Enric, el mussol que sempre tenia son. És el primer conte d'avui i va d'un d'aquests ocells tan nocturns, però amb una pega ben curiosa.
1: Doncs sí, Lluís, us imagineu un mussol que en comptes d'estar ben despert i amb els ulls com a taronges quan surt la lluna, no para de badallar?
0: Mussol amb son de nit, però si és precisament quan han de volar, caçar o sortir a jugar.
1: Doncs això mateix li passa al nostre protagonista, Enric. Té tanta, però tanta son, que es confon de branca, confon una pinya amb la seva tieta i es pensa que està espatllat.
0: Però sort en té dels seus amics del bosc vell, el ratolí Pip, la llúdriga Bruna i en Gripau Xic, que l'ajudaran a descobrir per què li agafa aquesta mandra tan grossa.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que comença la història d'Enric, el mussol que sempre tenia son.

0: Al cor del bosc vell, quan el sol s'amagava i sortia la lluna, tots els animals es preparaven per fer el contrari del que fem els humans. Es despertaven. Tots, menys un. Hendrik, el mussol més jove del bosc, tenia un gran problema.
1: No puc més. Tinc les plomes caigudes, els ulls petits com pinyons. Tinc tanta son que fins i tot em confoc de branca. L'altre dia vaig intentar saludar una pinya, pensant que era la meva tieta.
2: Dric, dric! Hola, Dric! Què fas, adormit? Que ja és de nit? Dric, dric! Hem de buscar baies, hem de córrer, hem d'amagar-nos de les guineus, hem de fer de tot! Per què tens cara, aquesta cara de poma al forn?
1: Pi, per favor, parla més poc a poc, que em fa mal el bec. No puc estar despert. Quan arriba la nit em ve una mandra. Jo crec que sóc un mussol espaiat.
0: En Pip, el ratolí més trapella del bosc, es va gratar l'orella preocupat. Un mussol que volia dormir de nit era quelcom molt estrany. Així que van decidir anar a veure la Bruna, la llúdriga sàvia que vivia a la riera.
3: Benvinguts, petits de la nit. Què us porta per la meva riera cristal·lina? Deixa'm endevinar. Hendrik ha tornat a xocar contra el tronc del roure?
1: Això no, només va ser un cop, Bruna. El problema és que no tinc energia. Vull dormir.
2: Sí, Bruna, sí. Té tanta son que s'ha confós de nit. S'ha confós de plomes i no pot ni obrir un ull. Li hem de donar una infusió de fulles de pi. O fer-li pessigolles. O agafar-li...
3: Silenci, Pip. Deixeu-me mirar. Escolta, Dric. Tu què fas, just abans que s'amagui el sol, quan els humans sopen?
1: Doncs menjo unes quantes cuques de llum i em bec una gota de rosada dels giris blaus. Per què?
4: Croc! Ja ho sé! Els giris blaus! Les flors dels giris blaus fan adormir fins i tot a les pedres. Jo en vaig trepitjar una l'estiu passat i vaig estar roncant 3 dies seguits sota una fulla de col. Croc!
2: Agripau, sí que té raó! Dric, estàs prenent la rosada equivocada. T'estàs prenent una poció de la son abans de començar el dia.
1: Oh, carai. Llavors no sóc un mussol espaiat. Només sóc un mussol una mica despistat.
3: Exacte, Dric. A partir de demà, canvia els giris blaus per les flors de farigola, que donen molta energia. Però per avui crec que ja és massa tard.
0: I tant que era tard. Abans que ningú pogués dir res més, es va sentir un soroll molt conegut al peu de la riera.
4: Croc! S'ha dormit dret a la branca!
2: Ostres! I ara? Com el pugem a dalt del niu? Pesa molt!
3: Vinga, va. L'ajudarem entre tots. Xic, tu empeny des de baix. Pip, tu vigila que no caigui.
0: I així, fent pinya enmig de la nit, el ratolí, la llúdriga i el gripau van portar el seu amic mussol fins al llit de fulles. Hendrik va dormir tota la nit com un soc i a la nit següent, gràcies a la farigola, va ser el primer de fer el crit de guerra dels mussols. I des de llavors, al bosc vell, tothom sap que si tens son de dia és normal, si tens son de nit és un misteri. Però si tens amics de veritat, mai no et quedaràs adormit al mig del camí. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat.
5: I si us penseu que ja ho havíem après tot sobre els mussols amb el Hendrik, ara farem un viatge molt i molt llarg, perquè ens anem cap a les illes del Carib, concretament a Puerto Rico.
6: Allà hi tenen una antiga llegenda que explica per què aquests ocells tan elegants tenen un plomatge de tants colors diferents i, sobretot, perquè només s'atreveixen a sortir quan fosqueja.
5: Doncs sí, perquè resulta que fa molts i molts anys el mussol d'aquesta història no tenia ni una sola ploma per vestir-se. T'imagines? Sí. I quan els seus amics ocells el van convidar a una gran festa, li van fer el millor regal que li podien fer.
6: Tots els ocells del bosc li van cedir una de les seves plomes més boniques per confeccionar-li un vestit espectacular. L'única condició era que, en acabar la festa, les havia de retornar totes. Però ja us podeu imaginar què va passar quan el mussol es va veure tan i tan eixerit davant del mirall.
5: Una història plena de generositat, de coqueteria i d'alguna pilleria. Escolteu la llegenda del mussol.

0: explica una antiga llegenda que fa molt de temps, a l'illa caribenya de Puerto Rico, se celebraven festes molt divertides al bosc, on tots els animals es reunien per cantar, ballar i compartir. Cada vegada que hi havia una nova festa, les diferents espècies feien torns per organitzar la celebració i garantir que tot sortís perfecte. En una ocasió, aquest gran honor els va tocar a les aus. Així que tots els ocells es van reunir en una assemblea amb l'objectiu d'organitzar el treball de manera equitativa. Com el primer, i més important, era que les invitacions arribessin amb prou temps d'antelació, van acordar enviar com a missatgera a la ràpida àguila de cua vermella. Encantada de ser l'escollida per aquesta tasca, l'àliga de cua vermella va ser casa per casa lliurant les invitacions. L'última a lliurar va ser a l'arbre on vivia el mussol i, per la seva sorpresa, es va trobar el pobre animalet totalment nu. L'àliga de cua vermella es va estranyar moltíssim i va sentir com es posava vermell mentre intentava dissimular-ho.
1: Bon dia, mussol. Vinc a portar-te la invitació per la propera festa d'animals.
0: El mussol va reaccionar amb poc entusiasme, ni tan sols es va molestar a llegir-la i li va dir...
2: Oh, està bé, deixa-la allà sobre, que ja miraré més tard.
0: L'àliga de cua vermella va creure que li passava alguna cosa estranya i li va semblar oportú interessar-s'hi.
1: Perdona la indiscreció, però noto que estàs nu. Potser no tens roba que posar-te?
0: El mussol es va posar vermell i, completament avergonyit, va baixar el cap.
2: No... La veritat és que no tinc res per posar-me. Ho sento molt, però en aquestes condicions no podré anar a la festa.
0: L'àliga de cua vermella es va quedar tan impactada que no va saber què dir. Es va acomiadar i amb el cor encongit va remuntar el vol. Només tornar, va convocar una reunió d'urgència per explicar als altres ocells la lamentable situació en què es trobava el petit mussol.
1: Hem de fer alguna cosa immediatament. No podem permetre que el nostre amic es perdi la festa només perquè no té roba.
0: Una cotorra verda de bec color ivori va ser la primera a pronunciar-se al favor del mussol.
3: És clar que sí. Entre tots us ajudarem. Escolteu, se m'acuta una idea. A cadascun de nosaltres traurem una ploma, ajuntarem moltes i les donarem perquè es faci un vestit a mida. L'única condició que us posarem serà que, quan la festa acabi, haurà de tornar cada ploma al seu propietari. Què us sembla la idea?
0: Si alguna cosa característica a les aus és la generositat. Així que la cotorra no va haver d'insistir gaire. Tots els ocells van assentir i van anar arrencant-se amb el bec un plomatge del pit. Quan havien reunit una cinquantena de plomes, l'àliga de cua vermella les va ficar en un petit sac i va partir ràpidament a casa del mussol.
1: Pren, amic, això és per a tu. Entre uns quants amics hem ajuntat un munt de plomes de colors perquè et dissenyis un vestit bonic per anar de festa.
0: El mussol es va emocionar moltíssim.
2: Oh, de debò? Però si són precioses!
1: Sí, sí que ho són. Pots utilitzar-les com vulguis, però les hauràs de tornar quan acabi la festa, d'acord?
2: Esclar! Moltes gràcies! És un detall preciós! Ara mateix em poso fil a l'agulla!
0: El mussol va agafar l'agulla i fil, i durant una setmana va treballar sense parar, confeccionant el seu vestit nou. Es va esforçar molt, però va valdre la pena perquè a la nit de la festa ja estava acabat. Se'l va posar en compte i es va mirar al mirall.
2: Oh, vaja! Que bé em queda! Són imaginacions meves o estic molt maco?
0: No eren imaginacions seves, ja que quan va aparèixer a la festa, el seu aspecte va causar veritable sensació. Molts animals es van acostar per dir-li que semblava un autèntic galant i les femelles de totes les espècies es van quedar enamorades de la seva elegància. El mussol estava tan orgullós i se sentia tan atractiu que es va passejar per tot arreu per assegurar-se que el seu aspecte no passava desapercebut per ningú. Va viure una nit increïble, va xerrar amb tots, va ballar i va menjar deliciosos canapès. Ai, feia anys que no s'ho passava tan bé. Però quan la festa estava arribant al final, va començar a angoixar-se. Sabia que s'acostava l'hora de tornar les plomes i li feia moltíssima tristesa. Ara que tenia una roba tan bonica i que s'hi veia tan bé, havia de desprendre's d'ella. Els convidats van començar a marxar a casa seva i va pensar que aviat no quedaria ningú. En un rampell d'egoisme i ingratitud, va decidir que el millor era escapolir-se per la porta del darrere per no haver de tornar les plomes. Mira tu. Va mirar banda i banda. Es va dirigir a la sortida sense cridar l'atenció i es va internar cap al bosc. Poc després, l'orquestra va deixar de tocar i els cambrers van començar a recollir les safates de menjar on només quedaven les molles. La festa s'havia acabat. Els ocells, que havien cedit les plomes tan generosament, van buscar el mussol per tot arreu, però no van trigar a adonar-se que s'havia esfumat. Van esperar un parell d'hores que tornés i fins i tot algun va sortir a buscar-lo. Però, vaja, ningú va ser capaç de localitzar-lo, ni tan sols a casa, que estava tancada. Del mussol mai més se'n va saber res. Diu la llegenda que, encara que han passat molts i molts anys, encara avui les aus de Puerto Rico busquen el mussol lladregot per demanar-li que torni les plomes. Però el mussol s'amaga molt bé i només surt de nit perquè ningú el vegi ni el trobi.
4: I per tancar el gran llibre de contes d'avui, farem un últim viatge de tornada. Però aquesta vegada ens anirem cap a l'Orient més llunyà.
5: Doncs sí, i anem cap al Japó per descobrir la història d'en Yosaku, un humil llenyataire de cor pur que un dia de neu i molt de fred troba un ocell atrapat en una trampa i el salva.
4: Una història d'amor, de gratitud i de secrets, perquè ben aviat la vida d'en Yosaku canviarà per sempre amb l'arribada d'una noia misteriosa anomenada Otsuru.
5: Però atenció, perquè quan hi ha una promesa de no mirar a través d'una porta tancada, ai, la curiositat pot fer que descobrim un secret extraordinari i, alhora, molt trist.
4: Vinga, va, obriu el cor i deixeu-vos portar per la màgia del Japó. Tanquem el bloc de contes d'avui amb Yosaku i l'ocell màgic.

0: Fa molts anys hi havia un noi molt pobre que vivia en una caseta al mig del bosc. Aquest noi s'anomenava Yosaku. En Yosaku es guanyava la vida recollint llenya a la muntanya per després vendre-la a la ciutat. Un dia que nevava i feia molt fred, Yosaku va anar a vendre la llenya. Dels diners de la venda es comprà menjar. Pel camí de tornada sentia uns sorolls estranys. S'hi acostà i va veure un ocell en una trampa.
1: Pobre ocell! Ara et ajudaré!
0: Al deslligar de la trampa, l'ocell va marxar volant, content, fent vols d'alegria pel cel i donant-li les gràcies a Yosaku. Yosaku, que tenia molta gana i molt fred, se'n va anar cap a casa seva. Mentre encenia la llar de foc, van trucar a la porta.
1: Qui deu ser?
0: Quina sorpresa quan obrí la porta es trobà una noia preciosa que tenia molt de fred. Yosaku, que era bo, li va dir:
1: passa i escalfa't.
0: Yosaku va preguntar a la noia on anava i ella li va dir que anava a visitar un familiar que vivia a prop d'aquell camí.
1: Però si és de nit.
0: I ja li va demanar per quedar-se a dormir aquella nit, ja que era molt freda.
1: Sí, m'agradaria, però sóc pobra i no tinc llit. Tampoc tinc gaire menjar. Bé, pots quedar-te.
0: Durant la nit, la noia va fer tota la feina de la casa. Quan Yosaku al matí es va despertar i va veure tot tan net i ordenat, es va posar molt content. Va continuar nevant un dia i un altre. I ella li va preguntar:
2: puc quedar-me fins que acabi de nevar?
1: És clar que sí.
0: Passaven els dies i no parava de nevar. Yosaku i la noia es van enamorar. I un dia ella li va dir a Yosaku:
2: que et vols casar amb mi? Així sempre estarem junts.
1: Sí.
2: A partir d'avui em pots dir Otsuru.
0: Després de casar-se, ella va treballar molt i ajudar molt el seu marit. Yosaku era molt i molt feliç. Un dia, quan Yosaku sortí per vendre la llenya, Otsuru li demanà que comprés fil. Otsuru preparà mentrestant el teler per teixir. Quan va tenir el fil, Otsuru va demanar a Yosaku que no entrés a l'habitació mentre ella estigués teixint la roba. Otsuru va passar 3 dies teixint sense sortir de l'habitació i no menjava ni dormia. Quan va acabar de teixir, va sortir de l'habitació i immediatament li ensenyà el teixit a Yanisiki a Yosaku. Yosaku quedà meravellat.
1: Però quina roba més bonica!
2: Podries vendre aquest teixit a la ciutat i així podries treure molts diners.
0: Yosaku, quan anava a la ciutat, anava dient als senyors rics si volien a Yanisiki. Però el rei, mentre passava pel mercat, va veure aquell teixit tan bonic que el va voler comprar. Llavors li va donar molts diners a Yosaku per aquell teixit tan i tan bonic. Yosaku tornà a casa molt content i li va donar les gràcies a la seva esposa, Otsuru, i li va dir que el rei volia més a Yanisiki.
2: Ja faré més.
0: Aquesta vegada també trigà 4 dies per fer-la sense ni menjar ni dormir. Estava molt dèbil quan va sortir de l'habitació. Ella va dir:
2: he acabat de fer-lo, però és l'última vegada que ho faig.
1: Sí, sí. Si tu et posessis malalta, jo patiria moltíssim.
0: Yosaku va portar el rei al Yanisiki i aquesta vegada també li va donar molts diners.
3: Però per fer el kimono de la princesa necessitarem més teixit.
0: Yosaku li va dir que ja no se'n podria fer més, que era impossible, però davant l'amenaça del rei, que si no ho feia el degollaria, Yosaku va haver de cedir a la força. Yosaku li va dir a Otsuru que havia de teixir per última vegada un altre a Yanisiki. Otsuru va dir que ja ho faria i va començar a teixir a la seva habitació com les altres vegades.
1: Estic molt preocupat. Triga molt a sortir de l'habitació. Cada vegada s'aprima més.
0: Com que ell estava tan trist, volia mirar com estava Otsuru. Ja no tenia paciència. Va trencar el compromís i va mirar dins de l'habitació.
1: Oh! Oh! Un ocell!
0: Un ocell estava teixint amb les seves plomes. Llavors l'ocell es va girar i va veure Yosaku i es va transformar en Otsuru.
2: Al final m'has descobert el secret. Jo sóc l'ocell que un dia vas ajudar. He vingut per tornar-te en favor, però he de marxar, perquè ja saps el meu secret.
1: Perdona'm, no marxis!
0: Però ella es va transformar en ocell una altra vegada i se'n va anar.
1: Espera'm, sisplau, torna aquí!
0: L'ocell es va enlairar fent uns sons de tristesa.
4: Lluís, avui porto una paraula que formaria part d'aquelles que es van apagant. Vull dir que, a força de repetir-ne unes i arraconar-ne d'altres, anem empobrint la nostra llengua. Un exemple clar de paraules que es van apagant seria havent dinat, havent sopat, havent esmorzat. Aquestes són expressions col·loquials que han quedat substituïdes per després de dinar, després de sopar, després d'esmorzar.
3: Mercè, no hi ha millor pla per la tarda que havent berenat, acomodar-se al sofà i escoltar un nou programa de l'Hora del Conte. Què et sembla? Bé, no?
4: Em sembla genial, genial. Vinga. Aprofites qualsevol paraula per entrar-la dins d'un context. Molt bé.
3: Així ha de ser, així ha de ser.
4: Molt bé.
3: Vinga, convidem els nostres oients a utilitzar-les, ja que aquesta és la manera de que no caiguin a l'oblit. Bé, nosaltres preparem d'altres paraules perquè la propera setmana les afegiu al vostre diccionari.
4: I si vosaltres que ens escolteu en coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com. Ara, Lluís, què et sembla si ens apropem a la nostra biblioteca?
3: Em sembla una idea magnífica.

0: Doncs mira, avui hem seleccionat el conte Els fantasmes no truquen a la porta. Aquest conte ens parla de l'amistat, de sinceritat, d'aprendre a compartir amb les persones que estimem i que l'efecte no s'acaba quan arribin nous amics. Al contrari, hi ha lloc perquè continuï creixent. Ens en pots fer 5 cèntims, Lluís?
1: I tant, com no. Mira, l'os i la marmota són grans amics i els encanta passar temps junts. Però quan l'os convida a l'ànec a jugar amb ells, a la marmota la idea no li fa gens de gràcia. No vol compartir el seu amic i per evitar que vingui, decideix explicar una petita mentida. A casa hi ha fantasmes. És aquí on comença tot l'embolic. I amb molt d'humor i tendresa, aquesta història ens permet parlar d'una emoció tan habitual com és la gelosia o la por de perdre el nostre lloc quan apareix algú nou.
0: És un conte que ens recorda que, de vegades, els fantasmes que més ens espanten no són els que truquen a la porta, sinó els que neixen de les nostres pròpies pors i inseguretats. Per això, us recomanem Els fantasmes no truquen a la porta, de l'Eulàlia Canal Iglesias i amb unes magnífiques il·lustracions de Rocío Bonilla Raya. És un conte editat per Edicions Bromera i recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys.
2: El mussol no vol cantar perquè és tot sol.
1: I tancant la darrera pàgina, bufem ben fort perquè la màgia d'aquests 3 contes que hem fet es quedi guardada fins a la setmana que ve.
0: Quin greu que em sap, Lluís. Amb el bé que s'està aquí entre mussols dormilegues i ocells màgics.
1: Ja ho saps, Mercè. Les bones coses que són breus són dues vegades bones. I els 30 minuts de l'hora del conte d'avui han passat en un tancar i un obrir d'ulls.
0: I sempre diem, i vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Però abans de posar fi al punt final del tot, ho farem a ritme de música amb la cançó El mussol dels cosins del sac.
1: Ben triada. Així que per avui marxem, però a partir de ja mateix ens posem a preparar el programa de la propera setmana. Us recordem que l'Hora del Conte és una producció d'Ona Villas per la xarxa de comunicació local, present a més de 30 emissores arreu de Catalunya i Andorra.
0: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.
1: Fins a la setmana que ve i a ballar amb el mussol.
3: A ballar!

Molt bona tarda, oients de Ona Bitlla. Benvingut un dia més al programa Retorn als 80 Remix. Avui dediquem el programa a Remix Latino. I per començar la pista de ball a Ona Bitlla tenim el tema Repara mi corazón. Vinga, a disfrutar, guapos!

Un gran tema per començar el programa, aquest Repara mi corazón, i ara seguim a la pista de ball donant-li més canya al tema Adicto a tus besos.

Vinga, vinga, i que no pari la marxa a la pista de ball de Onevilles, i ara continuem amb el tema Saber Olvidar-me.

Vinga, vinga, que no falti el ritme a la pista de ball de Onevilles i fiquem-li un lligueta més de canya a un altre gran tema de remix latino anomenat Basta Ya. Ja.

Vinga, vinga, que no pari el ritme a la pista de ball. Vinga, i ara seguim amb el tema electrònica. La noche es así.

I un dia més arribem al final del programa amb el tema El Vuelo. Bueno, espero que hagi gaudit d'aquests bonics temes de remix latino. Això és la meva intenció, que ho passeu bé, que balleu, que gaudiu d'aquesta bona música. I ens retrobem el pròxim dissabte a la mateixa hora. No falteu, guapos, que tingueu una setmana preciosa, bonica. Cuideu-vos de la calor, sobretot. I ens retrobem el pròxim dissabte a la mateixa hora. Vinga, adéu, guapos.

0: Ona Bitlles.
1: El teu nou punt de trobada a Torrelavit es diu Cafeteria Isaacs. Podreu gaudir de bons esmorzars de forquilla o bé un bon cafè amb una selecció de bones pastes dolces. I de dimecres a diumenge, un menú extraordinari amb brasa. Cafeteria Isaacs, al carrer Segi Montomeu, número 2 de Torrelavit. Si voleu esmorzar, dinar o sopar amb els vostres amics, no us ho penseu més. El vostre lloc és Cafeteria Isaacs. Reserves al 652 54 96 00. Apunteu bé, 652 54 96 00. Us esperem. Cafeteria Isaacs.

Benvinguts a Gran Pantalla. Un programa que de forma quinzenal repassarem una pel·lícula de cinema i tots els seus aspectes. Un programa original d'Ona Villas al 107.0.

0: Casi nunca, tal vez 3 veces por semana.
1: Constantemente, unas 3 veces a la semana.
0: No te metas con la masturbación, es hacer el amor con alguien que ama.
2: Doncs sí, avui parlarem del món Woody Allen. Annie Hall, és el que acabeu de sentir, es tracta d'una de les pel·lícules més cèlebres del director, amb la qual va obtenir ni més ni menys que 4 Oscars. La millor pel·lícula, el millor director, millor guió original i millor actriu principal, la Diane Keaton. I de què va? Com resumiríem aquesta història? Perquè és difícil de poder-la resumir. El ser una història tirana, bueno, diríem quotidiana, no? Una relació quotidiana,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí.
2: Bueno, doncs se'ns explica la història de l'Albi i de l'Annie. És la seva història d'amor, els altibaixos de la seva relació, les bogeries d'un, el neurotisme de l'altre, i les anades i vingudes durant els anys que van passant. Tot això amb regressions en el temps, amb ell com a protagonista que parla directament a la càmera, preguntant a les persones que passegen pel carrer, que tu diries que són doncs, simples figurants i ja està, doncs els hi pregunta i surten com a primer pla, no? I amb escenes animades també que parodien la situació que ens intenta explicar. Una pel·lícula on es pot disfrutar de l'humor peculiar de l'actor i també de moltes més extravagàncies. A tu què t'ha semblat aquesta pel·lícula?
3: Home, aquesta pel·lícula la veritat és que em diverteix. Com molt bé expliques, és la història d'una relació. Des que comença fins que acaba, ho podem dir, encara que fem una mica de spoiler.
2: Sí.
3: Però en tot cas, és això. És la història d'una relació explicada per un còmic o per un... Sí, perquè en la pel·lícula Woody Allen gairebé s'interpreta a si mateix. És un còmic que fa stand-up comedy, que fa monòlegs. I per tant, tot des d'aquest prisma, d'aquesta mirada, de tant, allò que diuen en el cine, trenca la quarta paret...
2: Sí,
3: I es dirigeix, com molt bé dius, al
2: exacte,
3: públic.
2: Sí.
3: Llavors, és com que es trenca un moment la història.
2: Ostres, això de trencar la quarta paret...
3: Sí.
2: Està molt bé que ho hagis dit avui.
3: Home, s'havia de dir.
2: Està molt bé.
3: Sí, sí.
2: Està molt bé.
3: Sí, sí, es fa una mica repel·lent, però ja saps
2: no,
3: que és una mica
2: no.
3: El meu paper.
2: Sí, sí, sí, però ja veuràs, sí.
3: Sí?
2: La cosa és que a mi em crida molt l'atenció, no?, com ell sent un còmic, ell representa que es dedica a això, a fer monòlegs, a ser còmic, no?
3: Sí.
2: Com la seva comèdia és de diferent a la comèdia que fa l'Annie. És a dir, l'Annie també resulta còmica.
3: Sí.
2: Resulta còmica d'una forma molt natural.
3: Sí. Sí.
2: No? O sigui, vull dir, el que em refereixo és que a l'Albi, com sent un còmic, en canvi, és un negatiu i un pessimista de la vida, no?
3: Sí, com molts còmics.
2: Exacte. Uau, doncs poder sí,
3: la
2: és
3: veritat. La història dels còmics està plena de còmics depressius.
2: Ja, yeah. Posa en contraposició a ella, no?
3: Sí, sí, que ella practica, diguem, fa una actuació molt natural, és veritat. I alhora també, doncs això, molt simpàtica, no? La Diane Keaton, en aquesta pel·lícula, cau molt bé.
2: Sí, exacte.
3: Que és molt neuròtica i a vegades les canyeries... Però és veritat que la manera de vestir, la manera que té d'actuar i de interaccionar amb Woody Allen...
2: Anirem parlant d'això, sí.
3: Sí, sí.
2: Però sí que és veritat que ens podem sentir identificats amb quant a les anades i vingudes que he dit fa un moment de les relacions. Així que, bueno, una bona pel·lícula per mirar també un diumenge, no?
3: Totalment d'acord, totalment d'acord.
2: I escolta una cosa, aquest és un director amb molta trajectòria.
3: Uf, Woody Allen, mare
2: sí.
3: De Déu. Per resumir una mica la seva trajectòria, m'ha costat, perquè què treus, què poses? Tenim també la part artística i la part personal, que desgraciadament doncs, en els darrers anys a vegades ha passat molt. No? Ens centrarem sobretot en la part artística, que és el que ens interessa aquí. No? Woody Allen doncs, va néixer el 35, ara ja té 87 anys, i va néixer, com no, a Nova York.
2: Ostres, qualsevol ho diria que té 87 anys. Ja.
3: Doncs sí, encara en actiu.
2: No, per això, sí, sí.
3: Va néixer a Nova York, a Brooklyn, prop del Manhattan, que tant li agrada com a decorat, i protagonista de moltes de les seves pel·lícules.
4: Mi psicoanalista dice que exagero mis recuerdos infantiles, pero juro que me crié debajo de la montaña rusa del parque de atracciones de Coney Island en Brooklyn. Tal vez eso explique mi carácter un poco nervioso.
3: El seu nom original era Alan Stewart Konigsberg, i el sobrenom de Woody el va adoptar quan tenia a penes 17 anys. Va començar la seva carrera al món de la faràndula escrivint gags per altres còmics de l'època, com a la pel·lícula, I no tenia ni 20 anys que ja estava escrivint guions pels programes de televisió americana més famosos, com l'Ed Sullivan Show o el Tonight Show. D'aquesta manera, va tenir l'oportunitat de treballar amb altres grans guionistes i escriptors de l'època, al costat dels quals doncs, va poder polir i acabar perfeccionant el seu estil. Aviat es va guanyar la fama de tenir una gran capacitat per generar material, principalment perquè és que podia arribar a dedicar 15 hores diàries a escriure.
2: Polint, déu-n'hi-do,
3: Sí, durant la dècada dels 60 va combinar, a més, l'escriptura de guions amb monòlegs, monòlegs a cafès i teatres. En aquestes actuacions ja mostrava aquest estil de parlar dubitatiu, parlava una mica fluixet, no era el típic humorista
2: que se'l veu com segur d'ell mateix.
3: Amb aquests acudits sobre les seves dificultats amb les relacions de parella, sobre els jueus, i deixant una mica a part l'humor sobre política o actualitat per altres humoristes que s'hi dedicaven prou. La primera vegada que va treballar pel cinema va ser a la pel·lícula What's New, Pussycat, de la qual va fer el guió, va ser guionista. Però el va decebre tant el resultat final, de com s'apartava del guió que ell havia fet, que va decidir que a partir de llavors, tota pel·li que escrivís, tota pel·li que dirigiria ell.
2: Yeah.
3: I així s'assegurava una mica el resultat final. Hi va haver-hi algunes excepcions, però majoritàriament ha acabat sent així. El 1969 va estrenar una obra de teatre que havia escrit ell mateix i que també va protagonitzar, que es deia Play It Again, Sam. Torna a tocar Sam, amb una referència a la pel·lícula Casablanca. En els càstings per la protagonista de l'obra va conèixer l'aleshores desconeguda actriu Diane Keaton, que no només va acabar sent l'actriu escollida per l'obra de teatre, sinó que es van enamorar i, fruit de la seva relació personal i professional, van acabar treballant junts en un bon grapat de bones pel·lícules, entre les quals una que porta el mateix nom, Play It Again, Sam, que a Espanya es va acabar titulant Sueños de un seductor. I ara un petit parèntesi personal, jo recordo que la meva mare em va portar, jo era un nen que devia tenir potser, 6-7 anys, em va portar a veure aquesta pel·lícula, suposo que ella tenia ganes d'anar-la a veure, i mira, m'hi va portar perquè no devia saber a qui deixar. I recordo haver-la vista a un cinema de Girona, devia ser una estrena, una reestrena, i el que sí que, si alguna cosa recordo, és que no vaig entendre res de res. Res.
2: Ai,
3: un nen de 6 anys amb l'humor d'en Woody Allen no hi vaig entrar.
2: Tu diràs.
3: Llavors, revisada uns anys més tard, sí que puc confirmar que és una comèdia que està prou bé, que és prou divertida, i crida l'atenció perquè fa servir un recurs de que ell tan neuròtic i tan sempre tan insegur amb les relacions amb les dones, se li va apareixent en Humphrey Bogart, que era com el paradigma de l'actor, diguem,
2: galant, no, ben plantat,
3: i és un tio dur, saps? Que seduïa les dones sense haver de fer res, saps? Que eren les dones que anaven a ell, no? Aleshores se li anava apareixent en Humphrey Bogart i li anava donant consells.
2: Feia de mestre motivador, poder.
3: Exacte.
2: Quina gràcia.
3: Bé, tornant a la història i a la biografia de Woody Allen, la primera pel·lícula que ja va dirigir i protagonitzar va ser el 1969 i es deia Toma el dinero y corre. Una divertida comèdia rodada com si fos un fals documental i on el mateix Woody Allen protagonitza un atracador de bancs. Ja pots imaginar el resultat de la combinació del físic d'en Woody Allen amb les seves neures i encarnant un personatge de, entre cometes, temible atracador de bancs.
2: Ja pots comptar.
3: Un quadro, vaja.
5: Por favor, ¿qué pone aquí?
6: ¿No está claro?
5: No, no lo entiendo. Dice... ¿Actúe con naturalidad?
6: No, dice, ponga $50,000 dentro de este saco y actúe con naturalidad.
5: Sí, con naturalidad. ¿Y qué más?
6: Le estoy apuntando con un revólver.
5: Aquí dice al volver, no revólver.
6: No, dice revólver.
5: No, señor, dice al volver.
6: No, fíjese, dice revólver, sí.
5: George, ¿quieres venir un momento, por favor? ¿Qué pone aquí?
7: Ponga... $50,000 dentro de este saco y atuce con naturalidad. ¿Qué es atuce?
5: ¿Tú crees que pone revólver o al volver?
7: Revólver. ¿Pero qué es atuce?
6: Actúe con naturalidad. Dice dentro de este saco y actúe con naturalidad.
5: ¡Ah! Ya. Es un atraco.
6: Sí.
5: ¿Me enseña su revólver? Tendrá que volver con la conformidad del director de la sucursal. Yo no soy más que un mandado.
6: Por favor, tengo prisa.
5: ¿Qué?
6: Que tengo prisa.
5: Oh, lo siento, pero son nuestras normas.
3: La bona acceptació d'aquesta primera pel·lícula li va proporcionar un contracte amb la productora United Artists, que li va permetre rodar unes quantes comèdies, d'entre les quals destaquen Bananas, una successió de relats que es deia Todo lo que usted quiso saber sobre el sexo, i entre parèntesi, y nunca se atrevió a preguntar, la que hem esmentat abans, Sueños de un seductor, on es va saltar la seva norma de dirigir les seves pel·lícules i precisament no la va dirigir ell, i El Dormilega, una comèdia esbojarrada també amb Diane Keaton. El 1977, el tàndem Woody Allen i Diane Keaton arriba a la seva cúspide amb la pel·lícula que avui presentem, Annie Hall, que, com has dit molt bé abans, es va fer amb 4 Oscars dels grossos. Només 2 anys més tard, Woody Allen rodaria una altra de les seves pel·lícules més valorades, Manhattan, amb una temàtica una mica delicada que narra la relació d'un home madur, Woody Allen, amb una noia de 17 anys. I que conté algunes de les imatges de Nova York que, quan t'hi passeges, no pots deixar de recordar. Ja passem a la dècada dels 80. El cinema d'en Woody Allen, coincidint amb el canvi de musa, que després parlem, de Diane Keaton per Mia Farrow, es torna una mica més, no sé si dir-ne madur o potser fins i tot una mica seriós. Sense deixar del tot la comèdia, com per exemple la que es diu Zelig, les seves pel·lícules semblen buscar la influència de directors europeus com Ingmar Bergman o Federico Fellini. D'aquesta etapa són Interiores, Recuerdos, Hannah y sus hermanos, Días de radio o Delitos y faltas. D'aquesta època també és l'altra de les pel·lícules que comentem avui i que després desvetllarem. Als anys 90, Woody Allen segueix rodant frenèticament a un ritme de pel·lícula cada any. De fet, aquest ritme ja se'l va autoimposar a partir del, jo penso que del 1985 o així. D'aquesta època, jo destacaria Maridos y Mujeres, perquè va suposar l'última de les 13 pel·lícules que va rodar amb Mia Farrow i que parlava també sobre el seu divorci com a parella. És a dir, en la pel·lícula s'estaven divorciant, però la realitat sí, també. Llavors també una obra menor...
2: Bueno, amb... al final, perdona que
3: digui... Sí.
2: Al final, un director de cine i un guionista també, jo crec que al final és com un escriptor, no? Quina part dels seus personatges és inventada? I quina part és ells mateixos en un moment de la seva vida?
3: M'encanta,
2: no?,
3: que diguis això, perquè una de les pel·lícules d'aquesta època és Desconstruyendo a Harry, i va precisament sobre un escriptor que escriu, evidentment, sobre la seva vida privada i tots els problemes que això li comporta, perquè els personatges de, diguem, dels seus llibres, clar, la gent de la vida real es veu reflectida, exacte, els personatges li tiren en cara, que els hi està esbombant la seva vida privada i la seva obra,
2: però
3: no?
2: Per això sempre el que has de fer és ficar-te un pseudònim com abans i ja està, i viure en la sombra, sí.
3: també. Doncs això, dèiem Desconstruyendo a Harry, i abans comentava doncs, una obra menor rodada en blanc i negre que es diu Sombres y niebla, doncs que a mi sempre m'ha semblat molt divertida i que hi ha aquell diàleg entre ell i la Mia Farrow. La Mia Farrow aquí fa com de fakir, com que se'n passa espases. Uh-huh. I en Woody Allen li pregunta mentre ells dos van desapareixent entre la boira, i ell li pregunta què li passa si li ve singlot quan té l'espasa dintre de la boca. Aquests gags, minigags que va colant en Woody Allen en les seves pel·lícules. I llavors, com a potser pel·lícula emblema dels anys 90 i que brilla especialment, Misterioso assassinat en Manhattan, on Woody Allen torna a convocar Diane Keaton a la Nova York de sempre i amb un guió de comèdia negra que resulta bastant rodó. Hi ha qui diu que la qualitat dels films de Woody Allen s'ha anat ressentint una mica d'aquest ritme de pel·lícula anual, juntament amb que probablement el talent de les idees és que no es poden mantenir a dalt de tot i sempre brillants durant tota una carrera. I a més a més, en els darrers anys Woody Allen va estar en el focus mediàtic per tots els seus afers personals, la separació amb Mia Farrow, com a conseqüència d'iniciar una relació amb una de les seves filles adoptives i posteriorment acusacions d'abusos sexuals a menors, probablement tot plegat doncs, també ha contribuït a que acabés portant un ritme frenètic de rodatges, potser també per evadir-se de la seva vida real, sí, que estava tan contaminada i amb tant de soroll de fons. En els darrers 20 anys, doncs, clar, a pel·lícula anual han anat sorgint petites pel·lícules potser algunes d'elles rodades amb més o menys encert, d'altres que semblen rodades més de pressa i corrent, i que han anat passant per les sales amb menys repercussió. Des que hem passat el segle XXI, podríem destacar potser Match Point i Midnight in Paris, i potser negatiu Vicky Cristina Barcelona, que tot i que ens toca més de prop, doncs no va aconseguir que hi hagués prou química entre en Javier Bardem, la Penélope Cruz i la Scarlett Johansson, ni tampoc retratar una Barcelona de la manera que sí que ho havia fet amb Nova York.
2: No recordo gaire d'aquesta pel·lícula.
3: No, perquè no... En fi, no, és una mica irregular. En definitiva, estem parlant d'un autèntic monstre del cinema amb una gran capacitat de treball, amb ja 50 pel·lícules rodades, i que ha sabut construir un personatge, no?, com també va fer Charles Chaplin o altres còmics, doncs que ha donat grans moments de comicitat al cinema. A l'alçada d'aquells grans còmics, doncs, la construcció d'un personatge icònic, aquest jueu, aquest petit jueu d'edat mitjana, amb el parlar mig tartamut, amb grans dubtes existencials, obsessionat pel sexe i addicte al psicoanàlisi, s'ha guanyat per si sol formar part de la història del cinema en lletres d'or.
2: Carai, tu, quina molt bona descripció.
3: Sí, t'ha agradat?
2: Sí, molt bona descripció.
3: Gràcies, moltes gràcies.
2: I escolta una cosa, doncs ara tocaria parlar de la Diane Keaton, no?
3: Parlem de la Diane Keaton. Quina senyora?
2: Hombre, i tant. Començarem. Ella és actriu, és directora i també és productora, nascuda a Los Angeles. Tot i la gran quantitat de feina que ha fet, no és de les actrius que va debutar molt i molt jove, sinó que ho va fer a l'edat de 24 anys. Jo considero que tampoc no és una edat massa... Per una actriu, ja no parlo d'un director, per una actriu. Veig que molts dels actrius és més normal que comencis a aparèixer com des de més petit,
3: des de més
2: no? I doncs et vas fent camí, no? Bueno, abans del seu debut a la gran pantalla, era actriu de teatre. Aquesta vessant li va venir de la mà de la seva mare, que va triomfar en un concurs, i a partir d'allà li va cridar molt atenció la interpretació. La Diane Keaton explica que Katharine Hepburn també va ser una de les seves grans inspiracions, i sobretot l'admirava per interpretar papers de dones fortes i independents. I si una cosa veiem a Annie Hall, justament també és aquest constant, no, d'ella intentant guanyar el respecte a l'Albi, amb comentaris com "és que a veces", potser no ho dic bé, no, però que diu "és que a veces me da la sensació que crees que soy tonta", no? Diu frases similars a això, no? Yeah. I constantment està intentant... No ho aconsegueix gaire, potser, perquè, clar, ell com que no para de parlar...
8: Uno siempre está intentando que las cosas salgan perfectas en el arte, porque conseguirlo en la vida es realmente difícil.
2: I, i em sorprèn això, no?, que a vegades ella sembla que tingui de si la més insegura i la que potser perilla més amb la relació, i en realitat és ella l'insegur, saps?
3: Total.
2: Bueno, em crida l'atenció. Llavors, el paper, que sí que la va posar ja en el punt de mira... va ser el de Kay Adams, que era la nòvia de Michael Corleone, el Pacino, en el gran èxit El Padrino, de Coppola, el 1971.
3: Oh, El Padrino.

0: Ostres, ara que dius això, saps que en Francis Ford Coppola, el director del Padrino, ara s'ha fet Instagram, des de fa poc.
1: Mira.
0: I aleshores l'altre dia, en una history, doncs demanava a la gent que li preguntés coses, no? I apareixia gent anònima preguntant-li doncs mil coses sobre la direcció de les seves pel·lícules. I tot de cop apareix una de les que preguntaven era la mateixa Diane Keaton, que li preguntava: per què em vas escollir a mi pel paper del Padrino? I què li va respondre ell?
1: Bueno, no sé la resposta a això, però sí que sé que ell, quan la va triar per aquest caràcter tan excèntric.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, per aquesta personalitat d'ella tan peculiar,
0: tan peculiar,
1: tan fora del comú.
0: Ah, i alhora també una

0: sentimental. Mm-hmm. Woody Allen va reconèixer que Keaton va ser la seva musa durant la primera etapa de la seva carrera. Mm-hmm. Després ho va ser, com tu has dit, no? La
1: Mia Farrow.
0: També posteriorment va fer drama, perquè volia sortir una mica d'aquest paper de l'Annie Hall, que s'havia quedat com una mica allà enganxada, no? Mm-hmm. Primer en Buscando al Sr. Woodward, una pel·lícula inspirada en un assassinat d'una mestra d'escola catòlica que portava una doble vida. Aquí es va convertir en una sex symbol, però de totes maneres la particular manera i estil de vestir de Diane Keaton la van convertir en una icona de la moda dels anys 70. Mm-hmm. Ho veiem molt a Annie Hall, això, en què predomina l'estil més masculí en el vestuari. Corbates, mm-hmm. sí, aquests sí. pantalons més ugats, mm-hmm. xalecos, no? Mm-hmm. I de fet, a partir de llavors, aquest estil es va imposar a la moda, no? A lo que es venia. Uh-huh. No obstant, va aparèixer fins a 5 vegades en la llista de les pitjors vestides, eh?
1: El que arrisca té sí,
0: problemes. Hi ha gustos per tot,
1: eh? Rapa, clar, clar. Sí.
0: Però bueno, aquest estil masculí s'ha mantingut una mica fins al dia d'avui.
1: Sí, sempre hi ha hagut línies de vestir.
0: Sí. Mm-hmm. Ostres, els smokings de dona probablement ja venen de llavors. Mm-hmm. Bueno, Manhattan, no? Posteriorment, el 79, ja va representar el final de la relació sentimental entre Diane Keaton i Woody Allen, però també el final de la col·laboració dels dos durant molts anys, fins al 93, tot això ja sé que us he comentat, eh? Amb misterioso assassinat en Manhattan.
1: Ah, val, que aquí la repesca, sí.
0: Sí. Cert. El paper d'aquí, de aquesta pel·lícula, el misterioso assassinat en Manhattan, havia estat pensat per la Mia Farrow, justament, però va abandonar quan va esclatar la separació. Bueno, havia ficat matrimonial, però no estaven casats. Per tant, quan va esclatar tota la separació de l'actriu amb en Woody Allen.
1: És curiós, perquè tu no veus a cap altra actriu fent el paper que està fent la Diane Keaton.
0: Bueno, a vegades passa això,
1: sí,
0: no?
1: Sí, vull dir que no m'imagino la Mia Farrow Clar. Fent aquest paper. La Mia Farrow, al final, acaba fent papers que és que no tenen res a veure les maneres d'actuar totes dues. La Diane Keaton és una tia que fa una actuació natural i divertida. La Mia Farrow té tendència més a anar cap endins. Aquesta noia
0: una mica pàmpula. Les pel·lícules que hem fet també són diferents.
1: Sí,
0: llavors.
1: també. Per això dic que és que fins i tot estranya, sí, però sí. Segur que va ser així.
0: I bé, llavors, lluny de les càmeres, també destaquen publicacions com a fotògrafa.
1: Ah, mira.
0: De les seves pel·lícules més recents, podem anomenar El padre de la novia, el 91, que va representar un èxit després de 4 anys de decepcions des del punt de vista comercial. Uh-huh. També El club de les primeres esposes, el 96, i Cuando menos te lo esperes, el 2003. I jo ho deixaria aquí, ¿vale? Perquè encara que ella no ha deixat de treballar després, doncs ja m'ha esmentat el més destacable.
1: Uh-huh. Em sembla bé, sí, ja és
0: sí,
1: això.
0: Ja que déu-n'hi-do ja tot el que hem
1: I
0: dit.
1: Tant,
0: eh?
1: I tant.
0: Uh-huh.
1: Però clar, tenim sessió doble avui.
0: Exacte, sí. Va, desvetllo ja el títol.
1: Va, sí, vinga,
0: va.
1: Sí, eh?
0: La rosa púrpura del Cairo.
2: És magnífico. ¿Sabes? Me resulta extraño. Hace 24 horas me encontraba en una tumba egipcia. Entonces no os conocía y sois una gente maravillosa. Ahora estoy aquí a punto de lanzarme a un fin de semana loco en Manhattan. Señorita, veo que le encanta esta película.
3: ¿Es a mí?
2: Lleva aquí todo el día. La he visto antes 2 veces.
3: ¿Me habla a mí?
2: Sí, ha visto esta película por 5ª vez.
3: Henry, ven aquí, rápido.
2: He de hablar con usted.
4: ¿Qué haces, Tom? Vuelve a la pantalla.
3: Tom, vuelve ahora mismo. Estamos en mitad de la historia.
2: Dejadme, quiero echar un vistazo por aquí. Seguid sin mí. ¿Quién es usted?
3: Cecilia. Voy a buscar al gerente.
2: Vayamos a algún lugar donde podamos hablar.
3: ¿Usted estaba en la película?
2: Se equivoca, Cecilia. Soy libre. Después de 2000 representaciones de monótona rutina, soy libre.
4: Llamad al padre Donnelly.
3: ¡Tom! Pero no entiendo. ¿Qué ocurre? ¿Quién es usted?
2: ¿Que quién soy? Ha visto la película 5 veces. Soy Tom Baxter, poeta, aventurero, explorador de los Baxter de Chicago.
3: Sí, sé que es usted, Tom Baxter. Se casa con Kitty Hayes, la cantante del club nocturno.
2: Ya
3: pero...
2: no acabará así. Me he marchado decir? Antes de la boda. Soy libre.
3: ¿No tiene que casarse con ella?
2: No, mientras yo esté aquí y ella allí.
3: ¿No la quiere? Es guapísima.
2: No me va, es toda huesos.
3: ¿Cómo? ¿Kitty Hayes le parece toda huesos?
2: Necesito esconderme en algún lugar. Ahora que la he conocido a usted, no pienso regresar nunca.
3: ¿Un lugar para esconderse? ¿Un sitio para esconderse?
4: ¿Qué ha
5: ocurrido? ¿Qué pasa aquí?
6: Tom se ha marchado, así, por las buenas.
5: No sé cómo lo ha hecho, yo no puedo salir.
3: Esto es inaguantable, soy millonaria y no tengo por qué soportar esto.
5: ¿Que se marchó de la película? Oh, válgame Dios, bueno, que no cunda el pánico, quédense ahí y mantengan la calma.

0: mantener la calma.
1: ¿Qué hace usted?
2: ¿Qué ha llegado usted?
3: Un momento, este es el segundo rollo. Ahora yo lo salgo hasta más tarde.
4: Se ha marchado.
5: No pueden seguir, será mi ruina.
6: ¡No! ¡Tomé el eje de la historia!
7: Ens situem a New Jersey en l'època de la gran crisi financera del 29. La Cecília, una noia un xic una mica sapastre, acudeix al cinema tot sovint per escapar de la seva miserable vida, mal casada amb un home abusiu i maltractador. Va veure la pel·lícula, una pel·lícula en blanc i negre, La rosa púrpura del Cairo, en més d'una ocasió. Fins que, en un dels passis de la pel·lícula, un dels actors, Tom Baxter, travessa la pantalla del cinema i tots dos escapen junts. Tom Baxter quedarà ben enamorat d'ella i ella d'ell. Les coses es van complicant, és clar, perquè la pel·lícula es queda mitja sense poder avançar, donat que falta un personatge. Finalment, el veritable actor que dona vida a Tom Baxter acudeix per fer tornar l'altre a la pantalla. Com ho aconseguirà? Ell veurà en la Cecília el mateix que el seu doble? Què t'ha semblat La rosa púrpura? Val a dir que la vam triar una mica per sortir de les pel·lícules que solen sonar més quan parlem de Woody Allen, i era una manera de veure una pel·lícula, diguem, que ha estat número 1, i després de veure potser una obra, no sé si dir-ne menor o menys valorada i menys coneguda. Què t'ha semblat a tu?
8: Bueno, primer m'agradaria dir que no sé si te'n dones compte que aquí rescatem aquest concepte que fa un rato hem dit sobre el travessar, per aquí has dit?
7: La quarta pantalla.
8: La quarta pantalla, per això t'he dit.
7: La quarta paret, perdó.
8: La quarta paret. Diu, això ho recuperarem.
7: Es travessa literalment.
8: I tant, sí.
7: Literalment.
8: Per això, que m'ha fet molta gràcia perquè
7: tens he pensat, raó,
8: carai. I pensava que ho estaves fet després de passar.
7: No, és veritat, no hi havia caigut.
8: Doncs aviam, a mi, la pel·lícula... A mi m'ha deixat una mica com de... Ai, com de regustet així...
7: Angoixa, una mica.
8: Agre, ai. Ja. Evidentment no vull dir... No vull comentar el final, no? Però, bueno, és un final que...
7: No té un final. No és la típica pel·lícula no. Final feliç que t'esperes.
8: Bueno, però
7: no?
8: És que...
7: Seran feliços i menjaran...
8: Exacte, però ni tan sols els neutres. Com que em va deixar una mica com... Ai, no sé.
7: Sí.
8: La veritat és que el paper de la Mia Farrow en aquesta pel·lícula... També és veritat que reconec que jo no he vist altres pel·lícules de la Mia Farrow, vale? I per tant no puc comparar, però ostres, a mi el paper em costa perquè la veig com molt pàmfila.
7: Sí, és pàmfila, ara que el personatge ho obliga una miqueta, perquè realment és una dona maltractada, però que no s'atreveix a fugir de la seva situació, està angoixada...
8: Però trobo que amb el tractament que pateix passa com molt per sobre.
7: Sí.
8: No sé si... Oi que sí? És com que aquest marit que té és molt abusiu cap a ella... Amb violència verbal, perquè, vamos, i violència física, i trobo que aquest tema passa molt per sobre.
7: Sí.
8: I fins i tot ella mateixa tampoc no li acaba de donar la importància que li hauria de donar.
7: Sí.
8: No, llavors, entre això i al final, la interpretació d'ella, que no dic que ho faci malament, però potser no és del meu gust, no ho sé.
7: Ja.
8: Bueno.
7: Va deixar això. A mi, a veure, és una pel·lícula que diguem que m'agrada la idea de base, la idea de partida és molt, molt, molt original,
8: sí.
7: I és molt simpàtic el fet de veure doncs, com aquest actor abandona literalment la pantalla,
8: sí,
7: que el salt cap a la platea, i a partir d'allà es desencadenen una sèrie de circumstàncies molt divertides entre els actors que es queden dintre la pel·lícula i el públic que es queda a fora...
8: Interactuant amb ells més,
7: exacte,
8: eh?
7: És molt, molt original. No deixo de pensar, com en algunes altres d'aquestes pel·lícules menors d'en Woody Allen que parlàvem abans, que m'acaba semblant una idea que dona per un conte o per un relat curt, però potser massa estirada, que arriba un moment que dius, ja no, d'aquí no en podem treure més. Però tot i això, crec que val la pena el seu visionat perquè s'escapa una mica de les pel·lícules convencionals.
8: Sí,
7: no?
8: Això sí.
7: Et sembla?
8: Sí? Això sí.
7: I que en el fons també no deixa de ser una espècie de canta d'amor, de cançó d'amor o d'al·legat cap al cine, cap al cinema clàssic, cap als cinemes, les sales del cinema, els actors clàssics... En fi, perquè al final es recrea una mini pel·lícula en blanc i negre, amb els seus actors, amb els seus personatges...
8: I també mostra molt el moment de l'època, no? El moment econòmic.
7: També.
8: Això també ho tracta molt bé, sí.
7: També.
8: Doncs, igual com abans hem parlat de la Diane Keaton, aquí farem una mica també de la Mia Farrow.
7: De l'altra musa, no? De Woody Allen.
8: Exacte.
7: Clar que sí.
8: Doncs Mia Farrow és una actriu també, però nascuda a Los Angeles també, igual que la Diane Keaton. I el primer reconeixement el va aconseguir amb el paper d'Alison Mackenzie a la sèrie de televisió Peyton Place. I bueno, en aquell moment la fama també li va venir una mica pel seu matrimoni amb en Frank Sinatra. Una mica el que passaria ara, no? Que hi ha gent que es fa famosa més encara per
7: la companyia... Per qui es casa, qui se'n va al llit o amb qui...
8: Exacte, sí. Un dels seus primers papers en el cinema va ser amb l'èxit de cine de terror La Semilla del Diablo, dirigida per en Roman Polanski.

0: I als anys 70 va aparèixer en diverses pel·lícules de les que destaquen El gran Gatsby i Mort en el Nilo. Mia Farrow va tenir una relació sentimental amb Woody Allen d'almenys 12 anys, com ja hem dit. No es van casar ni van viure mai junts. No obstant, van tenir un fill en comú i dos adoptats. Ella va aparèixer en 13 de 14 pel·lícules que va fer en aquell temps. Mm-hmm. Sí, Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí, home, musa, eh?
1: Sí, sí.
0: I bueno, al final de la relació va estar marcada per escàndols familiars, com ja has dit. Des del 2000 ha anat apareixent sobretot en sèries de televisió, sobretot de suspens o de terror. I bueno, també és molt destacable la seva incansable participació en activitats humanitàries, per exemple, com a ambaixadora de l'UNICEF.
1: Molt bé, doncs per acabar, potser explicar-vos que Woody Allen, clar, al ser tan reconegut, molts actors, infinitat d'actors, sempre han volgut treballar amb ell. I fins i tot, ara ja no ho sé, però durant un temps es deia que fins i tot, no sense cobrar, però quasi, renunciant a sous astronòmics per poder tenir l'honor de treballar amb ell, no? I així podem veure que, a part de, evidentment, Diane Keaton i Mia Farrow, com estàvem comentant, doncs han treballat amb ell la Madonna, en Banderas, en Robin Williams, que per cert sortia desenfocat pràcticament tota la pel·lícula, la Meryl Streep, la Scarlett Johansson, que ha repetit a diferents pel·lícules, la Demi Moore, l'Anthony Hopkins, Drew Barrymore, qui més? També hi havia la Julia Roberts, en Hugh Jackman, la Charlize Theron, en Danny DeVito, la Jodie Foster, la Uma Thurman, la Juliette Lewis, Owen Wilson, la Cate Blanchett, Michael Caine, en Sean Penn, en Liam Neeson, en Christopher Walken. És que no acabem, eh? Vull dir, que es pot anar seguint amb, jo què sé, en Keaton ja l'hem dit, no?
0: Qui més?
1: La Winona Ryder, en John Cusack, la Melanie Griffith, per com no, l'Angelica Houston, també el misterioso assassinato en Manhattan, la Parker Posey, en Colin Firth, l'Alec Baldwin, l'Iwan McGregor, en John Malkovich. No acabaríem mai. Una quantitat d'actors que no crec que hi hagi cap director de Hollywood que pugui presumir de tenir un llistat com el que té Woody Allen en la seva filmografia. Què fem, doncs, Txell? Ho deixem aquí o què?
0: Jo crec que és una bona cloenda. Eh?
1: Sí, no? I com tant. Els focs artificials,
0: I
1: no?
0: I tant, sí.
1: Doncs molt bé, ens veiem a la propera.
0: Ens veiem a la propera, potser una mica més senzilla, però de tant en tant ja ho anirem fent.
1: Ja ho anirem fent.
0: Fins la propera.
2: El reto era que yo aguantaría el partido de hockey y tú verías toda la ópera.
3: No puedo escuchar tanto Wagner, ¿sabes?
2: ¿Qué?
3: Me dan ganas de invadir Polonia.

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial

les promeses que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. I alguns quina meravella, i alguns que mai tindràs prou lluny. M'he volgut dir en un somriure que fa sola caminant. I en

0: tardes a tots. Bona tarda a tothom. Avui aquí a la Biblioteca Maria Àngels Torrents de Sant Pere de Riudebitlles anem al cine. Anem al cine amb els Jaumes, Jaume Felipe, Jaume Font, Jaume Font, Jaume Felipe. I avui tindrem una odissea, no? Avui anem a fer la pel·lícula Odissea. Què ens teniu que dir?
1: Bueno, primer tenim que dir, aviam, bona tarda. Estem a la Biblioteca Maria Àngels Torrents, no que marxeu corrents. Quan ens sentiu, no, caseu-se, escolteu el que tenim que dir, que us agradarà. A part d'això, volíem aclarir això, no?, que el Jaume Felipe parlarà de referències perquè no ha vist la pel·lícula.
2: Exacte.
1: I jo parlaré havent vist la pel·lícula.
2: Molt bé.
1: Però, bueno...
2: I a veure si coincidim.
1: I a veure si coincidim. Bueno, cosa difícil perquè ens venim molt i...
2: Serà complicat.
1: I jo la miro molt amb el Jaume Felipe i arribar a la seva alçada quasi que no pot ser.
2: I ara...
1: L'Odissea és una pel·lícula del Christopher Nolan que per mi, el primer que haig de dir ja que és una obra fallida.
2: Bueno, comencem bé.
1: És una obra fallida.
2: Comencem bé.
1: És una pel·lícula excessiva en tots els sentits. En tots els sentits, eh? És víctima de la seva desmesurada pretensió. I és una pel·lícula que, a pesar del que s'ha dit, no és ni extraordinària ni indiscutible. És una obra, per mi, és una obra sense emoció. Vol ser un gran espectacle, però no té cap virtut per ser-ho.
0: És que ho estàs dient sense emoció, també, eh?
1: No, ja
0: està. Estàs pla, eh?
2: S'ha posat en el seu to.
0: Sí.
1: Bueno, és que també hem d'aclarir que això... La passada setmana que vam gravar o que no es va quedar gravat, que per això repetim ara, ho deia ja de memòria, però és que ara ja el disc dur ja estàs amb molt disfunció.
2: Ja s'ha esborrat.
1: Doncs això, vol ser un gran espectacle, però no té cap virtut per ser-ho. I almenys a mi em va passar que sempre esperes el gran moment, el moment d'emoció i no arriba mai.
2: Bueno, el que comentàvem també és que és estrany, perquè el Christopher Nolan no és que no sàpiga fer pel·lícules èpiques.
1: No,
2: perquè l'ha fet.
1: Sí,
2: però és curiós que és veritat que una de les coses que se li ha criticat més és que és molt fred. En general,
1: sí.
2: Tota la seva filmografia és bueno, molt fred. Però tampoc hi estaríem d'acord perquè hi ha pel·lícules que hem vist
1: seves, sí, perquè...
2: en les quals hi ha emocions a flor de pell.
1: L'Oppenheimer és una pel·lícula rodada des de l'emoció interior, eh? Mm-hmm. Perquè ho veus, inclús ho veus en el protagonista.
2: Sí.
1: Hi ha aquella cosa que dius, home, això sí que és una pel·lícula.
2: Sí.
1: Després, bueno, amb l'Oppenheimer, és que jo a vegades no soc objectiu, perquè a mi, jo soc d'aquells d'abans que m'agrada el blanc i negre. I l'Oppenheimer té un blanc i negre d'aquells que se'n cogosca millor.
2: Sí.
1: I, clar, això ja li fa guanyar punt.
2: Clar, ja et marca.
1: A part de que la història està molt ben explicada, eh?
2: Sí.
1: Des de tots els punts de vista.
2: Sí.
1: Cosa que no li passa a l'Odissea perquè... Jo em va quedar una impressió.
2: A veure.
1: Em va quedar la impressió de que el Christopher Nolan va rodar la pel·lícula des del punt seu personal de que tothom coneixem l'obra de l'Homer.
2: Sí.
1: I tampoc és així.
2: No. Bueno, coneixem per sobre...
1: Molt per sobre.
2: La majoria de les coses que passen, més o menys, sabem l'episodi de la sirena, sabem l'episodi del polifem...
1: Sí.
2: I no gran cosa més.
1: I sobretot l'episodi de la
2: tornada de Troia.
1: De la tornada a casa, l'episodi del cessament de l'art.
2: Exacte. Tot però, això, clar, els pretendents, la Penélope i companyia.
1: Bueno, la Penélope no tant i la Circe no la coneix ningú.
2: Aquest és el tema.
1: Aquest és el tema, no.
2: Sí, sí, clar, que quan apareix la Circe tothom diu...
1: Sí.
2: És una bruixa.
1: Va tenir també la gosadia de rodar aquesta Odissea sense tenir en compte l'Odissea del 56. Jo crec que no la devia conèixer.
2: Suposo que sí.
1: Però és que no s'hi sembla en res, ni li fa cap mena d'homenatge.
2: Bueno, perquè segurament ell volia fer la seva.
1: Sí, home, però podia fer la seva precisament per això, que aquest egocentrisme se li nota.
2: Ah, bueno, clar, és un estrellat.
1: Se li nota la pel·lícula.
2: Christopher Nolan és especialet.
1: Home, és una obvietat que aquella pel·lícula tenia que ser un referent per tu, si volies ser això. Perquè tu l'has vist a la del 56.
2: Sí.
1: I és un referent, tenia que ser un referent.
2: Sí, bueno, és com un cànon, entens? Ah. És el cànon, però el que comentava l'altre dia, aprofito,
1: sí,
2: no? Que dèiem que segurament el Christopher Nolan el que tenia al cap era fer una odissea antièpica. Però Barons a l'Embarut com una història èpica.
1: Sí,
2: i llavors que... aquí hi ha alguna cosa que no clara.
1: No, doncs mira, jo puc dir que si pretenia fer una odissea antièpica ho ha aconseguit.
2: Sí, però segurament, clar, quan tu fas una obra d'aquestes característiques i tu li dius a l'estudi, jo vull fer una odissea antièpica. No, jo vull fer l'odissea. No dius res. Jo vull fer l'odissea. El que li ve al cap a l'estudi és això, una actualització de la pel·lícula del 56. Probablement, no?
1: Home, seria un
2: mecànic, sí. Una història per tots els públics, que pugui portar gent a cabassos al cinema, que és el que volen els estudis.
1: Molt, molt ben feta.
2: Molt ben feta.
1: Amb una gran aportació del Carlo Ponte com a productor. O sigui, aquella pel·lícula no li faltava de res. I tots els detalls estaven...
2: Sí.
1: Elaboradíssim.
2: Sí, sí.
1: I el Polifemo és un Polifemo d'aquells que dius, no, aquest sí que és un ciclòpia. Ja. Però el Polifemo, per exemple, del Christopher Nolan, escolti, jo em va fer l'efecte que veia una titella del Pinotxo. No, això no és veritat.
2: Perquè segurament ho ha portat al terreny metafòric, al terreny simbòlic, tot plegat.
1: Però llavors, clar...
2: Però llavors no ho pots vendre com una aventura èpica. Aquest és el problema.
1: Aquí estem.
2: Perquè si tu dius, és una aventura èpica de gran pressupost, de grandíssim pressupost.
1: 240 milions d'euros.
2: Amb localitzacions, amb localitzacions
1: arreu.
2: Tot Àfrica, amb una fotografia que no li fa justícia.
1: No.
2: En cap moment.
1: No, en cap moment.
2: Això al Mediterrani.
1: No, a part del Mediterrani, o sigui, jo vaig trobar que era una fotografia molt deficient. És fosca, mal enfocada, els colors mal definits. No és un color que... O sigui, amb la del 56, amb la del Mario Bava i la del Mario Camerini, el Technicolor ja et feia vibrar. Aquí no, és una cosa molt apagada.
2: Sí, sí.
1: Després hi ha una altra cosa, bueno, a part d'això que no té res a veure amb la pel·lícula, bueno, sí que té a veure, però també, vull dir, per ser conscient que els espectadors sàpien que tinc... Amb l'Odissea d'Homer sempre hi ha una cosa que no m'ha agradat mai, que és l'episodi de Troia, del cavall. Trobo una cosa tan absurda... Però és que, clar, dius, bueno, escolti, però aquests senyors de Troia, que eren tontos, eren...
2: Home, si els hi fan un regal, no diran que no.
1: Hòstia, però un regal.
2: Un regal, un cavall.
1: I el van fer de restes de les naus...
2: De ser gegantí.
1: Perquè tenien fusters artesans i podien... Bueno, dic, és que no. I un cavall, i quants hi van caure ja dins el cavall?
2: Un 150, diuen.
1: 150, i això n'hi va haver prou per...
2: Home, si tens l'enemic a dintre... Ja, les defenses de la ciutat hi ha poca cosa.
1: Jo aquest episodi, ja ni de petit, ja no et dic això, ja ni de petit, quan me'l van fer llegir col·legi, ja vaig trobar que era un disbarat còsmic.
2: Però...
1: A l'alçada dels que pot ser el tram en aquest moment.
2: Però una de les coses que van comentar també és que, clar, l'Odissea no deixa de ser un poema que es narrava oralment.
1: Sí, sí.
2: Que les primeres còpies escrites són de fa segles.
1: És que precisament... I, clar, diu, la paraula èpos prové del grec, no? Prové del grec èpos, sí. Que vol dir això, relat, paraula o poema.
2: Sí.
1: Per tant, són poemes.
2: Sí, sí, però que Homer, l'escriptor més conegut a l'antiguitat, segurament de les seves obres, eren les que circulaven més, i l'Odissea era un d'aquests poemes que circulaven oralment, amb la qual es anaven refent com més explicava.
1: Oralment per dues raons, perquè la majoria de gent no sabia llegir, la majoria no sabia llegir, era molt difícil escriure i conservar,
2: clar.
1: I qui tenia que fer la feina? Pues sí. Els oradors a la nit, a la vora del foc.
2: Exacte. Doncs, però clar, que el que ens ha arribat a nosaltres és una còpia escrita d'un poema que feia segles que s'explicava.
1: Sí.
2: Amb la qual cosa... Què ens ha arribat de l'original? Si és que va existir l'Homer.
1: La traducció més antiga, coneguda per nosaltres, és una feta en llatí atribuïda a Livi Andrònic, datada del segle III.
2: Del III.
1: Del segle III, no.
2: Abans
1: no especifiquen l'any del segle III.
2: Ja, ja, ja.
1: Sí. Abans de Crist.
2: Sí, sí, però era una cosa que ja feia com a mínim 3 o 400 segles que
1: s'ocupava.
2: Que circulava.
1: Ja corria.
2: Clar,
1: i aquestes versions del boca a orella canvien segons que les explica a cada moment.
2: Clar, evidentment.
1: Això és com una escala de veïns.
2: Sí, és com un esquelet que més o menys aguanta, però que les coses van canviar. Vull dir que igual el cavall de Troia. A saber. Què era originalment la història del cavall de Troia? A saber.
1: A més, això que et dic jo, que ja de petit no vaig entendre, feia molta ràbia, perquè, clar, jo tenia la impressió que era diferent. De tots, i quan ho vaig comentar, recordo, ho vaig comentar al col·legi, potser devia tenir 7 o 8 anys. I, bueno, el profe quasi em fa córrer escales avall, eh?
2: Havies posat en qüestió el cavall de Troia.
1: Sí, sí, clar,
2: però ja... Però que no ho veieu, que són burros, com si deies tu.
1: Aquesta gent, sí. Ja no, amb la capacitat que tenen els troianos no feia falta ni a cavall, perquè tontos ja ho he dit. No, home, clar, vull dir que dius... Home, no...
2: Bueno, sí, sí, a saber que hi ha de... Bueno, però bueno, la qüestió és que ens ha arribat la història del cavall de Troia com a, sí, com això, com a metàfora, no?
1: I que com a metàfora intriga. Última és la culpable d'aquest engendre de pel·lícula que ens ha vengut el Christopher Nolan.
2: Ara, tornem a la pel·lícula.
1: Tornem a la pel·lícula, que és el que ha vingut a parlar. Sí,
2: exacte. Perquè,
1: com a bons crítics de cine, admetem la llibertat del creador.
2: Home, evidentment.
1: Però el que sí que hem de comentar és si la pel·lícula és bona o no és bona. Si és una obra de cine o no és una obra de cine.
2: Clar, el tema és, el que volia fer el Nolan és això, una versió intimista centrada en els patiments dels personatges, més que en la història en si, que en teoria, entre cometes, això que dèiem, la coneix tothom, o volia fer una obra èpica? Si volia fer una obra èpica...
1: Això ens hauria... De fet, el que ens ha vengut la propaganda oficial és que era una obra èpica, una cosa mai vista, al sumum de les pel·lícules.
2: Sí, sí.
1: Escolti, si vostè, aquesta pel·lícula, amb el Ben-Hur o amb el Lawrence d'Aràbia, no li arriba ni a la sola sabata. Per cert, dies enrere vam fer el Lawrence d'Aràbia,
2: sí,
1: per la tots, torno a refermar-me que és la pel·lícula...
2: Una obra mestra.
1: Una obra mestríssima.
2: Sí, sí.
1: Va ser sobretot el que és les tres quartes parts primeres de la pel·lícula. És una brutalitat de pel·lícula.
2: Sí, sí.
1: És una brutalitat de pel·lícula.
2: Amb això estem d'acord.
1: Doncs,
2: no podem posar l'Odissea a la mateixa sala.
1: No,
2: té nassos perquè jo no l'he vist. Però...
1: Bueno, no, però a veure... clar, jo em sembla que la setmana passada ho vaig aclarir, de què veníem a comentar la pel·lícula.
2: Sí.
1: No l'obra d'Homer...
2: No,
1: si mateix, ni les llicències que es prenen no les...
2: No, clar.
1: No,
2: perquè hi ha un dit que tot creador té llibertat, sí, creativa per fer el que vulgui.
1: Però si tu te la... Si tu vas, nosaltres vam anar al cinema. Diguem que jo de l'obra d'Homer no coneixo res.
2: Sí.
1: Jo vaig allà i clar, primer em trobo, per exemple, amb l'episodi de Circe, escolti, aquesta senyora que converteix humans en tocino, què hi pinta aquí? Per exemple, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Després el viatge a l'inframunt, dius, hosti, què estem? Amb una pel·lícula de vampirs que tornen tots de la tumba? O què és això? L'aparició del rei que semblava en Man. Dius, home, no, tu, el Batman ja va ser el cavaller oscur. No cal que me l'ensenyis aquí.
2: I molt ben fet.
1: Fantàstica.
2: Fantàsticament ben fet.
1: Fantàstica. No res a veure amb això.
2: Res a veure.
1: Clar, hi ha tant a l'episodi de la lluita al mar amb el remolí, dius, bueno, han destapat una banyera i el remolí és aquest. No hi ha cap cosa èpica.
2: Perquè no llueixen els 240 milions d'euros. Ai, de dòlars que han gastat.
1: Però és que a veure, amb un director com el Christopher Nolan, que se li suposa,
2: sí, home,
1: una qualitat indiscutible,
2: ofici.
1: I que té ofici, el Harry Harryhausen, els efectes els he millor.
2: Bueno, clar, evidentment, també era un dels millors en el seu moment.
1: En el seu moment. Que també és el responsable dels efectes de l'Ulisses del 56. I, bueno, però clar, jo, vaja, no sé, vaig sortir del cine amb la impressió d'aquella de que, bueno, si m'havia passat regularment bé perquè m'havia distret,
2: sí,
1: però que no havia vist res...
2: Sí.
1: De novetós, ni de genial, ni de cine ben fet. És un cine que et fa passar el temps, però és un cine vulgar. Com em va fer passar també el temps, per exemple, quan vaig anar a veure La Violetera, quan jo era molt jove, per dir alguna bestiada. No, home, però és veritat. Aquí hi ha l'episodi de les sirenes. Aquest episodi amb l'Odissea és lamentable. Vull dir, no veus res, ni entens res.
2: Ja.
1: Ni d'això, dir.
2: Sí, sí, que ve com... Que ve. Sí, exacte.
1: No sé, vull dir que no.
2: Sí, sí, sí.
1: Jo l'únic que em va distreure més va ser la part final, de quan arriba a casa seva, i ha de treure tota aquella colla de voltors que té allà al palau. Bueno, dius, bé, encara...
2: Però és que aquí també hauríem de parlar de l'elecció dels actors i les actrius.
1: Bueno,
2: i del tractament, i del tractament de les actrius, sobretot.
1: Això mereix una cosa a part, eh?
2: Perquè hem de...
1: Però i dels actors també, perquè el...
2: El Matt Damon.
1: El Matt Damon.
2: De protagonista.
1: Sí, és que, bueno, m'he servit per la passió en seu de Jesucristo del Pier Paolo Pasolini. En comptes de l'Irazó, aquí véssim pogut posar el Matt Damon... I m'he quedat pelat. Sí. A veure...
2: Estava molt pelada.
1: No. Els cinèfils ja tenim aquesta història.
2: Sí, ja.
1: Passa que fa veus el mateix món, dius, bueno, estàs fent dolces, nen, eh? Sí, que era un guerrer famós no per la seva valentia ni per la seva força, sinó pel seu ingeny. Tenia molt ingeny.
2: Sí.
1: Molt ingeny. Sí. A part que era un tio valent.
2: Sí.
1: I aquí, pues, no sé, dius, hòstia, tu, apocat, amb uns dubtes que se'n mengen per tot arreu, que també això és una altra història, bueno, has matat milers de persones i ara tens una mica de remordiment.
2: Ja.
1: Home, també te'n podia reunir abans, no?
2: Bueno, perquè clar, una cosa és matar-los a la guerra, no? I...
1: Bueno, hi ha un que no mata a la guerra, hi ha un que el deixa allà perquè el matin.
2: Ah, bé.
1: I aquest no et va fer carrer de consciència.
2: Ja.
1: I ara quan estàs allà, t'estàs 10 anys amb una noia estupenda que... Segons sembla la pel·lícula, no li vas tocar ni el cabell de la sella. Jo li bueno, no sé, què vols que
2: tingui? És l'episodi que estava a
1: sí.
2: L'illa amb la...
1: No, d'això, amb la Charlize Theron, que fa de Calypso.
2: Sí.
1: Va, dius. Després, també hi ha una altra cosa gran aquí, amb l'elecció d'actors, que ha sigut molt acertadament. Clar, digue'm tu què hi fa la Lupita Nyong'o fent d'Helena de Troia, que es veu que era la Miss Mundo d'aquest temps. La Lupita Nyong'o és una noia molt bona actriu, però com a dona, pues, una noia del montón, que es deia abans. No? Vull dir, no pot ser que aquella noia vagi a portar la guerra dels països.
2: Si la bellesa és mítica, l'Helena de Troia, no.
1: Ah, ja et dic, a veure, a vegades faig servir expressions perquè m'entenguin bé els
2: espectadors
1: nostres, no? De dir, bueno... L'Helena de Troia, et dic, és la
2: mateixa. No provoca la guerra entre dues nacions. És així.
1: Per
2: la seva bellesa, eh?
1: Per la seva bellesa, sí, per això dius, home, doncs no.
2: No, de totes maneres, totes les que hi surten, totes les actrius, això també és una cosa que se'ls retreu molt a l'Helena, ja ho vam comentar l'altre dia, acostuma a maltractar bastant les actrius en les seves pel·lícules, en general. Potser no en totes, bueno, hi hauria excepcions. És que, clar, és difícil dir, perquè no totes les pel·lícules són iguals.
1: No. L'Oppenheimer es va presentar una nòvia de l'Oppenheimer forta i valenta.
2: Sí.
1: I amb les idees molt clares.
2: Sí. També és veritat que hi havia gent que deia, amb Oppenheimer, aquesta sí que l'he vist, que hi havia gent, sobretot dones, que deien que, clar, que aquell paper d'aquella dona estava com a subjugat amb ell, d'alguna manera. Semblava que...
1: Però no, eh?
2: Ja.
1: No, perquè queda
2: sí, no, no, no,
1: que desplogar també res de res, eh? Que sabia que era ell, que estava molt plantat d'aquella noia.
2: Sí.
1: I va passar el que va passar.
2: Sí, sabia.
1: Va passar el que va passar.
2: Sí, va passar el que va passar.
1: No, ja et dic, que dius que tracta malament a les dones.
2: Bueno, que els hi té reservats papers com molt secundaris,
1: sí.
2: Són dones...
1: Bueno, però, sí, exacte, molt secundaris perquè ell fa que siguin secundaris. L'Anne Hathaway... que fa de Penélope, clar, els que venim amb memòria històrica de la mítica Silvana Mangano fent de Penélope...
2: És que la Silvana Mangano també hi ha un caràcter.
1: Collons? Ah, perdó. Sí, perquè, vamos...
2: No, que no dic que la Hathaway no tingui, ara, caràcter segurament també.
1: Escolta'm, si no has vist el Rossi Amaro amb la Silvana Mangano, no has vist res.
2: Ja.
1: Vull dir, allò... I no passa res, però
2: ja.
1: Aquella dona té...
2: No, té presència.
1: Amb el Rossi Amaro, només surt ella i ja dius res.
2: Té presència, sí.
1: Deixem-ho estar
2: sí, últim. Sí.
1: Clar. Aquí la Anne Hathaway queda molt desluïda. Sí, vull dir, suposo, clar, se li suposa un caràcter i una fermesa perquè per aguantar aquells voltors que té allà,
2: clar.
1: Però clar, amb el que ens ensenya...
2: No queda ben repartit.
1: No queda prou clar, això, m'entens?
2: Sí.
1: I després, doncs, el seu fill, el Telèmaco, que és com un peix bullit. Dius, nen... que ets el fill d'Ulisses, ara que el Tom Holland...
2: Comporta.
1: El Tom Holland tampoc dona permís, eh? No, tampoc. Dona per fer d'Spiderman, però no, no li busquis
2: més.
1: Per fer d'Spiderman...
2: Encara li hem de veure alguna pel·lícula. No?
1: El vestit de l'Almaranya el tapa molt, i amb això ja en té prou, ja, però aquí està despullat.
2: I ja li funciona.
1: M'han despullat en el sentit metafòric de
2: que sí.
1: ha de fer l'altre de la seva distorció amb tu. I, francament, a mi l'únic que em van convèncer van ser dos, el John Leguizamo i el Robert Pattinson. El Robert Pattinson fa d'un dolent d'aquells de cana, que diu, i el John Leguizamo, pues, el paper que fa d'antic servent d'Olice, el mateix o molt bé. El mateix. I el gos. I el gos que coneix el seu amo després de 20 anys de no veure'l. Dic, mira, clavat. Però per lo que més, no. La mateixa Circe, la que fa de la Samantha Morton, que fa de Circe la hechicera, no sé com se diu en català, la bruixeta, la bruixa.
2: Sí.
1: Clar, vull dir, és una bruixa també com molt així, no d'acabar de quaresma ja. No de començament de quaresma, sinó d'acabar de quaresma. És una bruixa molt... I clar, dius, bueno... I veus allà que no saps de què ve tot allò, perquè han anat a per allà, perquè el mar els ha portat a aquella illa, i apareix aquesta noia que amb els mariners dels Ulisses, vulguis o no vulguis, els transforma en porquets. I dius, bueno, però per què? Després ja ve... Et diuen, no, és perquè són més lliures així que siguen homes, perquè siguen homes tenen obligacions i així no tenen el cap i a més s'alimenten i això. Bueno, si s'alimenten però també es maten quan estan recets.
2: Clar,
1: vull dir, jo vaig quedar com molt despistat amb aquesta pel·lícula. I ahir vaig anar a contracort, i vaig anar, no sé si ho he explicat abans, amb la intenció de que si m'agradava proposar-li amb el Ramon de Dinem a Montpellier a veure-la tal com Déu mana amb IMAX.
2: Perquè això no ho hem explicat, que és que el format que es veu als cinemes aquí està retallat.
1: Sí, però també m'han explicat a mi que tampoc n'hi ha per tant, es veu,
2: No ho sé, deien que alterava el pla, alterava la imatge.
1: Alterava el pla, sí, però això deu ser pels molt entesos.
2: Probablement. Bueno, perquè segurament té menys aire...
1: A veure, si t'ensenyen un arbre, i ja veus que és arbre, quan t'ensenyen la part de dalt...
2: Ja.
1: Vull dir, m'entens?
2: Sí.
1: I que si el cel ja es deixa de veure un núvol, tampoc, no passa res.
2: Però això, a mi em fa molta gràcia, això, perquè és collonut que que hi hagi directors que diguin, no, jo vull filmar, la meva pel·lícula s'ha de filmar en IMAX o en 70 mil·límetres o el que sigui, no? Jo ho trobo perfecte. Però si després només hi ha 26 sales en tot el món, la poden fer...
1: Si tu el limites, ja.
2: No t'estàs posant una pedra al coll?
1: No, i tant. Una pedra no, totes les que troben.
2: Clar.
1: No sé. Sí, en tot el món són unes 40, no arriba a 50. En tot el món, eh?
2: Sí.
1: I comptant que d'aquestes 50, el 80% estan als Estats Units.
2: Ah, segur. Sí. Però d'alguna manera t'estàs limitant tu mateix. Molt. Estàs dient, bueno, sempre podrà dir que la majoria del seu públic no ha vist la pel·lícula en les millors condicions. Però vaya consol. Vaya consol, gràcies.

0: com les altres, i clar, això s'ha d'admetre.
1: Sí.
0: Però clar, també tenim tot el dret a criticar-ho i
1: escoltar. Home, evidentment, clar, només faltaria. Fins aquí podríem arribar.
0: Jo he parlat amb familiars meus que els he explicat el que em va semblar la pel·lícula. I clar, m'han dit, home, però això no ho diràs quan facis el podcast. Home, si jo no puc dir el que em va semblar la pel·lícula quan faig el podcast...
1: Malament rai, no?
0: Malament rai, eh?
1: Malament rai,
0: clar. Una de ser...
1: Sí.
0: Coherent amb els seus principis, no amb els seus principis, sinó amb la
1: seva... No, amb la seva manera...
0: Amb la seva idea.
1: Amb la seva idea.
0: I hi ha pel·lícules menors que m'han semblat magnífiques. No sé, Raïnes Profundes. O El Tercer Hombre.
1: Sí. Bueno, tampoc sabíem pel·lícules menors, eh?
0: Bueno, no, però bueno...
1: No, potser no són...
0: No d'això, però jo... Ah, el ser o no ser de Lubitsch.
1: Sí, home,
0: clar. Però és que això, clar, no, és que no miraste, sí, tampoc sí. La gallina de piel que deia el cul. Només de pensar ja en aquestes
1: pel·lícules. Només de pensar ja en aquestes
0: pel·lícules, va dir.
1: Jo quan es va anunciar aquesta pel·lícula, jo pensava, aquesta serà la pel·lícula de l'any. I no. No ho està sent.
0: Ho ha tingut tot en contra.
1: Jo crec que no ha complert en general les expectatives que tothom hi havia posat i les que s'havien creat des de l'estudi.
0: Ara anava a dir, s'havien fet molt artificialment. Aquests milions de dòlars que han tingut de pressupost, no sé quants n'han dedicat a promoció.
1: Ah, sí, molts, segur.
0: Clar, i llavors això ja...
1: Però jo crec que no ha complert les expectatives, tot i que és una pel·lícula. Jo ara puc parlar pels cinemes que teniu a Vilafranca per com ha anat. Els cinemes que teniu a Vilafranca.
0: Bueno, és un indicador.
1: I la veritat és que és una pel·lícula que no ha anat malament, però no és ni de bon tros la pel·lícula que ha portat més públic al cinema.
0: Ara n'esteu fent una a Vilafranca, que nosaltres hi anirem demà, La Bola Negra, que sí. Segurament doblarà la recordació que heu fet amb l'Odissea.
1: Amb l'Odissea, segur.
0: Segur. Que és una de les pel·lícules que es pot considerar menors, però que és una grandíssima pel·lícula.
1: Bueno, menor, no sé si menor, perquè ja...
0: Menor en el sentit de producció...
1: Ah, no, clar. No és una gran producció.
0: No és una producció de gran forma.
1: Bueno, a veure, per començar, és una producció espanyola.
0: Sí.
1: Una gran producció espanyola es gasta 10 milions d'euros.
0: Ui.
1: I això és el màxim que es gasta en una gran producció espanyola. Per tant, estem jugant amb una altra lliga. Això és cinema independent, als Estats Units. No. És que pràcticament no és ni producció. Per tant, és menor en aquest sentit. Perquè la inversió és molt més baixa.
0: Jo em refereixo a això, que hi ha pel·lícules menors, però amb el sentit de producció.
1: Sí.
0: No amb el sentit de qualitat.
1: No, aquesta és... No, però ara ja ve balada. Bueno, ara ja ha rebut el Premi del Públic a Toronto.
0: Sí.
1: Ara ja s'ha passat a Sant Sebastià amb ovació.
0: Bueno, tremendo.
1: I una cosa que haig de dir, aquesta, és que tothom que l'ha vist, i conec gent que ja l'ha vist, perquè han anat a festivals i demés, tothom que l'ha vist diu que és molt emocionant.
0: Molt. També hem de dir, pels que comptin anar-hi, que és una grandíssima pel·lícula, però en el fons és un musical.
1: Bueno. Sí.
0: En el fons és un musical.
1: Sí.
0: Enorme. Perquè a la part està molt ben cuidada i el guitarrista de la Fuente es veu que fa una exhibició de totes les seves virtuts.
1: Es veu que fa molt bé.
0: Però és un musical, per tant, xapó. Jo sempre, és que clar, no sé explicar-me gaire bé, però jo vull dir això, no? Una pel·lícula menor en el sentit de producció.
1: De producció.
0: Per exemple, El Testigo de Cargo. Tu saps que jo amb el Hitchcock no som gens amics.
1: Però El Testigo de Cargo...
0: Però és una senyora pel·lícula.
1: Evidentment.
0: És una senyora pel·lícula.
1: És una obra mestra.
0: I La Psicosi és una senyora Janet Leigh. M'he explicat ara, eh?
1: Sí.
0: Vale.
1: Però que sí, inclús pel·lícules menors, molt menors d'aquella època, són obres mestres, ara mateix. Casablanca es devia fer amb tres peles.
0: Casablanca, eh?
1: Amb tres peles i mitja. Bueno, tres peles. $3 i mig, de l'època.
0: Segurament. En canvi, va donar un resultat de taquilla brutal. O El Tercer Hombre també.
1: Sí, també poca producció.
0: Poqueta cosa. O inclús, si m'apures, ja anant més enrere, el Nosferatu.
1: Bueno, clar, Nosferatu. Sí.
0: És una pel·lícula que dius, tu. Això sí que és...
1: Sí.
0: És. I a més d'aquelles que...
1: Sí, que t'esgarrifen.
0: Que t'esgarrifen i dius, i 4 duros?
1: Bueno, que hi ha l'ofici.
0: Ja hi ha l'ofici, clar, que dius, home. Jo, una altra pel·lícula...

0: El que m'agrada molt, ara aquí que estem fent comparacions, que també no és en 4 quartos, però és en 6 quartos, que és el Crepúsculo de los Dioses. La pel·lícula...
1: Tot el que ha de fer Billy Wilder és...
0: Brutal, brutal, brutal. El començament ja és diferent. Perquè al començament ja comences amb el mort a la piscina.
1: Perquè ja parla ell.
0: Ja parla ell.
1: El mort et parla des de la piscina.
0: I això no havia passat mai. I quedes allà menjant. I després veus allà la Gloria Swanson fent de Gloria Swanson.
1: Sí, sí, sí.
0: I dius, hosti.
1: Sí, sí. Però tornant a l'Odissea, jo, abans que algú s'agafi la impressió, una impressió que no voldríem donar.
0: No, perquè han d'anar al cine igual.
1: Han d'anar al cine igual. El Christopher Nolan és un grandíssim.
0: Molt.
1: Grandíssim.
0: I si no, per exemple, Oppenheimer o El Caballero Oscuro.
1: El Caballero Oscuro.
0: Sí, per exemple, que és la millor pel·lícula que s'ha fet del Batman... I que es farà.
1: Això segur.
0: És una enorme... Sí, sí. No, aquí, senzillament, bueno, amb aquesta pel·lícula...
1: O Interestelar.
0: Per exemple, Interestelar.
1: I una que m'agrada, ara m'ho mirava, perquè, clar, és el mateix home. Tota l'èpica que dius que no ha posat a l'Odissea és la que posa Dunkerque.
0: Oh! Allò sí que és una Odissea.
1: Sí, no?
0: Allò sí que és una Odissea.
1: És curiós. És el mateix director.
0: I que aquells primers plans et fan mal. I amb aquests primers plans de l'Odissea et fan riure.
1: Sí.
0: La comparació és aquesta.
1: Sí, sí, sí, és curiós.
0: Ho has clavat, eh?
1: Sí,
0: ara ho has burlat.
1: Sí, sí.
0: Ah, doncs crec que almenys aquells primers plans ja era de platja.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Et fa mal inclús amb tu.
1: Sí, sí.
0: Ah, i...
1: I aquella flotilla que passa pel canal de la Mànega, aquells vaixells amb aquelles barquetes que van com poden i tot plegat, allò és èpic. Totalment.
0: Totalment, allò va ser. És curiós. Per això, però jo crec que se li en va anar dues coses. A mi se li en va anar al cap, se li en va anar a la mà i es va deixar aconsellar per gent que no el tenia que aconsellar. Perquè el primer, jo si hagués sigut part de la producció li hagués dit, escolti, lo de l'IMAX deixem-ho córrer. I gastem els recursos en què tinguem que gastar.
1: Ja,
0: m'entens?
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, dius.
1: Sí, sí, bueno, però a vegades també els directors una mica especials.
0: Bueno, sí, ja.
1: Quan se'ls posa una sac al cap.
0: Una mica no.
1: Mira qui els hi tregui.
0: Una mica no, la majoria. I si no, vés a veure El Ser Querido.
1: Exacte. Mai més ben dit, no?
0: Mai més ben dit. Bueno, total, que...
1: Bueno.
0: L'Odissea, que l'hem comentada, només per dir-vos això, de que no hi poseu masses expectatives amb el que heu sentit, però si poseu expectatives en què anireu a veure una entretinguda i que us farà passar una bona estona.
1: Sí, sobretot que no la deixeu de veure.
0: No.
1: No s'ha de deixar de veure mai.
0: No la deixeu de veure. I si voleu anar a Montpellier, aprofiteu i feu una mica de turisme.
1: Clar,
0: que també és molt recomanable.
1: I tant, sí, Montpellier és una ciutat xulíssima. Molt maca.
2: Ciutat dels tramvies.
0: Sí.
2: Les tramvies i tal, i molt.
0: Sí, no, jo tota aquella part, la dona estava enamorada sempre d'anar cap allà. Sobretot tenia molta tirada d'anar a Carcassonne.
1: Ah, Carcassonne.
0: Ens encantava.
1: Sí, sí, sí.
0: És...
1: Bueno, és un conte de fades.
0: A la Vill?
1: La ciutat de Carcassonne.
0: Sí, sí, és un conte de fades.
1: Un conte de fades, sí, sí.
0: Bueno, diguem una mica el repartiment,
1: sí,
0: que sàpiga
1: sí.
0: Ben bé com va això,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Matt Damon, Odisseu.
1: Odisseu, bueno.
0: Bueno. Justet, més justet que una clau de pany.
1: És que és molt americà. Per ser un
0: americà. Americà d'abans, perquè és al revés del fatxanda del Trump.
1: No, no, clar, sí, no, és a veure, és el soldado Ryan.
0: Sí, ara.
1: És el soldado. És el nano que el van a buscar perquè és el petit dels germans, se li han mort els germans a la guerra i l'han d'anar a rescatar.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però el Matt Damon sempre serà el soldado Ryan.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I ja està, per més coses que faci, eh? En pot fer moltes i molt ben fetes. Aquí no li traurem cap mèrit amb el Matt Damon, ni cap volgué.
0: No, només amb aquesta pel·lícula.
1: Perquè és de la colla d'amiguets aquest del Ben Affleck,
0: sí,
1: el Josh Clooney, companyia.
0: Sí, sí, sí, que són aquests que planten encara que l'han de plantar.
1: Ah, exacte.
0: Però
1: clar, no és Odisseu.
0: Jo crec que Matt Damon aquí va caure amb aquest parany per indicació del Christopher Nolan.
1: Potser.
0: Jo vull un Odisseu d'aquestes característiques.
1: Clar.
0: I clar, no va quedar bé.
1: Sí.
0: Després tenim el Tom Holland, que fa de Telema, que ja et dic, sembla un peix bonic. Ni xitxa ni limonar.
1: En teoria és un adolescent.
0: Sí, bueno, no, i amb aquest xicot se li pot perdonar, perquè clar, és la parella de la Zendaya.
1: Clar.
0: I si és la parella de la Zendaya, ja tens prou de sobreviure cada nit.
1: Ojo amb la Zendaya.
0: No, la Zendaya és molt maca, eh?
1: Ja, ja, i molt bon actiu.
0: És molt bon actiu. Però aquí també la Zendaya fent d'Atenea també queda desdibuixada.
1: Ja.
0: Perquè, clar, veus la Zendaya que dius, bueno...
1: Però no està...
0: És un tros de dona amb caràcter, no?
1: Sí, sí,
0: un trosset de dona, però amb caràcter.
1: Sí, sí.
0: Molt maca, ben proporcionada, i en canvi la veus allà, que sembla Sor Lucía Caram escoltant els immigrants.
1: Sí, sí, sí.
0: No sé, no... No.
1: No.
0: L'Anne Hathaway en dit el que. L'Anne Hathaway té sí, la pega de que no es pot comparar amb la Silvana Mangano ni amb la Penélope Cavillén, perquè són dues Penélopes completament diferents. La Zendaya hem dit que fa d'Atenea, que l'Atenea, perquè ens entenguin els seguidors, és la consciència de l'Odisseu. És la consciència de l'Odisseu. També molt agafat amb pinces.
1: Sí, sí, sí.
0: Després tenim aquesta, la Lupita Nyong'o, que fa dos papers. Fa el paper de l'Helena, de Troia, i de la seva germana, la Climenestra. Que, bueno, la Climenestra surt deformada perquè el rei de Troia la va...
1: Sí, sí.
0: Li va fer la cicatriu a la cara i tal. Bueno, no sé ben bé, però sobretot amb el paper de l'Helena, la Lupita Nyong'o, dius, home... Si la Miss Mundo d'aquest temps és aquesta, doncs pues no sé com seria la més lletja. M'explico.
1: Clarament.
0: El Robert Pattinson...
1: Que indica que està molt bé.
0: Molt bé, que fa d'Antinus, que és el dolent malvat, recargolat i covard de la pel·lícula, però està molt bé, matisa molt, vull dir, només...
1: Sí, sí, sí.
0: Només amb el primer pla que veus ja, dius, aquest és el dolent. Saps el que passava abans amb les pel·lícules de l'Oeste?
1: Sí, que quan veies un que ja,
0: veies,
1: amb la cara que feia, aquest, deies,
0: és aquest és el dolent.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues igual. La Charlize Theron, que és maca perquè és maca, però no és maca perquè aquí surt maca.
1: Ja.
0: No la fan sortir maca, més aviat lletgeja, però és que és molt difícil que lletgeja la Charlize Theron.
1: Clar, perquè, és que encara que vulgui, clar.
0: És molt maca, té una careta angelical,
1: sí, sí,
0: i d'això.
1: Sí, sí.
0: Però clar, vull dir, fa de Calypso.
1: Això és com fer passar per lletja la Margot Robbie.
0: Sí.
1: No? Que no saps que encara que vulguis.
0: No.
1: Però ja li pots posar maquillatge. No?
0: Ni borratxo.
1: No, ni borratxo.
0: Ni borratxo.
1: Sí, sí.
0: Pues igual. Llavors tenim el John Leguizamo, que és el que fa de Eumeu, que és el porcaller, el criat que li cuida el rebany, la piada.
1: La piada de porc.
0: La piada de porc. Sí, és que a vegades em surt en castellà.
1: El porquerizo.
0: El porquerizo.
1: El porquerizo.
0: El porquerizo. I després tenim la famosa Circe, la Samantha Morton.
1: Sí.
0: Que clar, dius... Samantha Morton.
1: Ah, sí.
0: La Circe.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Dius, bueno... No sé ben bé a què ha sortit.
1: Ja.
0: Devia ser un episodi concret que devia agradar amb el Nolan, però tampoc venia massa a compte.
1: Clar, cada vegada... També és veritat que ell ha agafat els episodis que li semblat.
0: Sí, home, clar.
1: A partir de l'Odissea, amb la qual ha armat una història més o menys personal.
0: Però podien amb aquest episodi concret de la Circe, es podia allargar una mica més amb els prolegòmens i explicar d'on venia la Circe i què feia i per què convertia...
1: Sí, sí.
0: Amb animals, els homes que anaven a la seva illa.
1: Sí, sí, perquè feia el que feia.
0: Exacte. Aquí quedes orfe de tot.
1: Clar. Sí, sí.
0: Sí, llavors, dir això, no? Que el muntatge, que també és bastant confús, el muntatge, és d'una noia, la Jennifer Lane, i la foto, que amb aquest nom que té aquest senyor, li tenia que sortir la foto malament, com m'ha sortit, que es diu Hoyten van Hoytemann.
1: Holandès.
0: Deu ser l'Olot de Cervantes. Escolta.
1: Ah, vaig a mirar què més ha fet el Hoytemann.
0: Hoyten van Hoytemann.
1: Però pel que dius a mi em sona que la fotografia és molt semblant, és més semblant a la Dunkerque, no? Aquell gris. Un gris tapat, diguem.
0: La de Dunkerque és...
1: No, però que s'entenia Dunkerque.
0: Sí.
1: No? Perquè clar, és que estem al Mediterrani. Llavors, no?
0: Sí, però a mi em va semblar que era un Mediterrani com molt tirant al nord cap a Groenlàndia. Doncs
1: pues això vaig vindre a dir que potser el necessitava una altra fotografia, o què? Bueno, potser és una elecció.
0: No t'ho sabria dir. Mira, tornem a remetre a l'Ulisses del 56. És una fotografia lluminosa. amb un color contrastat.
1: Sí, i el que toca, pel clima que tenim.
0: Exactament. I aquí no és una foto trista.
1: Doncs mira, el Hoytman Hoytman,
0: sí,
1: és el mateix director de fotografia de Interestelar.
0: Ui,
1: i Dunkerque.
0: Recadora. Això devia ser el sistema IMAX.
1: Això sí que podria ser, eh?
0: Això devia ser el sistema IMAX. Recadora, Interestelar, té
1: sí, són fosquetes, en general. Tant Interestelar com Dunkerque també són fosquetes, eh?
0: Bueno, però és que Dunkerque...
1: Bueno, ho demana, sí, perquè la història ho demana.
0: A més, ens situem al dia D.
1: Sí, bueno.
0: Ens situem al dia D i al dia D.
1: Sí.
0: Precisament es va desembarcar perquè va ser un dia gris que no va ploure.
1: Sí, sí,
0: però
1: sí.
0: Un dia gris, que és el que necessitava.
1: Sí, sí.
0: Per tant, no podia
1: però a veure, que el temps de pa de Calella és aquest.
0: Sí.
1: Per tant, vull dir, és el que hi ha. Ja ho sabem, que allà estarà núvol i serà gris.
0: Ja
1: no hi ha problema.
0: No hi ha problema. No. I a l'Interestelar, ens remetem a estar dintre una nau espacial que res a veure amb la de l'Stanley Kubrick. Aquella era lluminosa.
1: No, aquesta no.
0: Aquesta era fosqueta. Sí, és com un alien.
1: Sí. Bueno. Mira, és curiós, eh? I és tot allà.
0: Imagina't tu.
1: Molt bé.
0: Bueno, espero que amb els seguidors nostres no els hagem avorrit massa.
1: No,
0: hem procurat explicar-ho d'una manera senzilla i que ens entenguin.
1: Clar.
0: I sobretot això, aneu al cine si podeu. Perquè ja l'Odissea difícilment la pescaran.
1: No sé si cal la fan algun lloc.
0: No,
1: ja fa molts mesos.
0: Ja fa molts mesos. Però si poden anar seguint al cine, sobretot a Vilafranca, tant al Cobri com al Zafí, aneu al cine.
1: Sí.
0: No deixeu d'anar al cine, que el cine és cultura i és vida.
1: Exacte.
0: Jo sempre dic que...
1: Ja s'han d'anar a les sales.
0: A mi la grisor del franquisme me la va treure al cine.
1: Bueno, mal... Vas tenir...
0: A mi me la va treure al cine la grisor del franquisme.
1: No per alguna la pantalla és lluminosa.
0: Sí. No, exacte.
2: El dodo era en blanc i negre,
0: ah, sí,
2: i llavors veia la pel·lícula en color.
0: Era bueno... Però ja, això ja va venir després,
2: bueno.
0: Perquè en principi, però és igual, al cine, home, jo recordo el que volia dir-te, jo, una de les pel·lícules que em va marcar molt, amb el sentit de consciència, que és la pel·lícula del Buñuel, de l'etapa mexicana, Los Olvidados o
1: sí,
0: Los Desheredados.
1: Sí, Olvidados, sí. Sí, sí.
0: Allò encara recordo que quan vaig acabar, vam acabar...
1: Tocat.
0: I la vaig veure al cine, al cine del col·legi, al cine de la Salla Bonanova.
1: Tu tenies uns germanos que eren molt permissius, eh?
2: Sí.
1: Em sembla
2: sí.
1: Dir.
0: Sí, sí.
1: Molt,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Molt avançats, eh?
0: No sé, per mi era el normal.
1: No clar, perquè no coneixia res més.
0: Jo però... també recordo una cosa que després amb el temps de quan podia ser que eren d'això, perquè sempre ens deien, sobretot un hermano que es deia l'hermano Albert, que era el que ens cuidava més amb
1: sí,
0: la
1: sí.
0: Part emocional, que sempre em deia, feu festes i aneu amb nenes. Bueno, sí. Feu festes i no van nenes.
1: Pues ja està tot dit.
0: Pues ja està tot dit. I clar, és que en aquest temps teníem piscina. Teníem cine, sortíem ja quatre cops a l'any. Por ahí,
1: sí,
0: érem una mica així, poder ser, però...
1: Una mica privilegiat.
0: Tampoc t'ho podia dir-ho perquè no vaig conèixer res més.
1: Clar. No, però jo, no, a mi em fa l'efecte que més o menys per l'època era bastant avançat. En aquest sentit, més permissiu que no pas altres.
0: Ja dic, ara això sí, eh? El professor de l'Espíritu Nacional el teníem.
1: Bueno, clar.
0: Aquest no podia fallar.
1: Com a tot arreu.
0: Com a tot arreu. Però, clar. Per tant, va ser, jo sempre dic que he sigut un privilegiat, he tingut una infància bona, una joventut bona, una adolescència fantàstica, i ara uns amics que no es paguen amb or.
1: Veus, molt bé.
2: Recordem la propera.
1: Sí, vam dir que faríem la del Jerry Lewis.
0: Tu qui millor. Per fer-ne alguna que a mi també em va agradar molt en el seu moment, però és que és un homenatge a Jerry Lewis perquè aquest any és el centenari del naixement de Jerry Lewis.
1: Està bé que li fem un homenatge.
0: Jo crec que és un... Si hi ha algun còmic que s'ho mereix, és ell.
1: Sí.
0: Perquè és un còmic extraordinari. Eh?
1: Uh-huh.
0: Amb un matís tendre...
1: Sí.
0: Que costa molt de que algun altre l'hagi tingut, eh? Perquè hi ha grans còmics com el Luis de Funes o això, però aquest matís que tenia el Jerry Lewis d'innocència perduda costa molt, eh?
1: I una cosa molt bona que tenia, que eren les bandes sonores de les seves pel·lícules, amb aquelles big bands de jazz.
0: Sí, sí. No, és que ell ja era un músic extraordinari.
1: Sí.
0: Ja era un músic extraordinari. Perquè concretament, en quina pel·lícula era, que es posa a dirigir una orquestra.
1: Mm.
0: Però això ho va fer de veritat, eh?
1: Sí.
0: I escolta, fantàstic, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Fantàstic. A més, un senyor que va tenir durant molts anys de company, el Tim Martin, i no va sucumbir.
1: El càncer de pitja, com que...
0: Sí.
1: El de cirrosi.
0: No va sucumbir el cirrosi.
1: No, el cirrosi.
0: Té molt de mèrit, eh? Té molt de mèrit.
1: En parlarem d'això.
0: Té molt de mèrit. En fi.
2: La propera...
0: Tu, Quimio. Ja li ho dic.
2: Moltes gràcies, Jaume Font, Jaume Felipe, Jaume Felipe, Jaume Font, per portar-nos aquestes idees de cine i fer-nos estimar el cine. Per tant, fins la propera.
0: Fins la propera.
1: Fins la propera.
0: Adéu-siau.
3: Ona Llúria. 107 FM.
4: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
3: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
5: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes.

0: passava, tu m'he ràpid al teu costat, aquella preciosa lady que no tenia pietat. Jo no et volia perdre, nena, però tu sola ho has guanyat. Tenia ganes de veure't, però el joc ja s'ha acabat.
1: Todas esas nenas se vienen pa' aquí.

Ona Bitlles, 107 FM.

y cómo temblaba mi corazón solillo prima por la calle.